el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

sempre és al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: cal.
1: Barcelona, tardor del 2025. El vell Camp Nou es transforma. L'estadi del futur pren forma entre bastides, formigó i tones d'il·lusió culer. Però quantes tones de formigó es fan servir per aixecar un temple? Quant costaria fer-lo tot de xocolata? Quina és la millor forma geomètrica per garantir la visió de tots els espectadors?
2: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques també juguen de davanter centre. Bon dia, Laura.
3: Hola.
2: Bon dia, Albert. Com
4: bon
2: anem?
4: Bon dia. Avui estem molt futboleros, però tranquils. Això no és una tertúlia esportiva. Avui parlarem de volums, superfícies, corbes, però no de gols.
2: Però anem al que ens importa. Tenim notícia? Descobrirem algun secret del temple del futbol?
3: Ara ho veureu. Una pregunta que ens podríem fer és, si volguéssim recobrir tota la superfície amb gespa artificial, quants metres quadrats necessitaríem?
4: Jo estic tenint flashbacks de Vietnam, de l'àrea petita.
2: Aviam, però tota la superfície de tot l'estadi, eh?
3: Podem fer primer el terreny de joc. El terreny de joc, que fa uns 105 per 68 metres, això són 7.100 metres quadrats. Això és la superfície de joc.
4: Però clar, aquí hem d'agafar les zones de banda, les banquetes i tota la grada.
2: Però diguéssim que és com a vista d'ocell, no?
3: Sí, sí.
2: O sigui, no hem d'estirar l'alçada.
3: No.
2: Vale. A vista d'ocell,
3: la projecció, doncs si el terreny de joc és 7.000 metres quadrats...
4: Jo et diria un 20%, no, més, poder. Un 20% més d'aquesta àrea.
3: I per tant...
4: 30. I per tant, uns, suma-li 2.000, si hem dit que eren 7.000 metres quadrats, 2.000 més.
3: Vale.
4: O 3.000 més, 10.000 metres quadrats. No,
3: vale. Sí, no vas malament, no vas malament.
4: Vaig bé?
3: Sí, fins i tot una mica més.
2: Jo m'ho crec, perquè no sóc massa futbolera, així que m'ho crec.
3: De fet, podríem preguntar a la gent del carrer a veure què diu, eh? Però, vale, suposem que són 12.000 metres quadrats. És una estimació, però més o menys és això, val? Ara, com sempre, què són 12.000 metres quadrats? Clar, és tot el Camp Nou, vale, però, ostres, necessitem referències per poder comparar. De fet, si jo ara us dic, penseu en la Sagrada Família, què creieu, així a vista d'ocell també, eh? Que és més gran o més petita que el Camp Nou?
2: Més petita.
4: Més petit.
3: Vale. I la Sagrada Família sí que està conficada en una mansana de l'Eixample.
2: Uh-huh.
3: Per tant, aquí sí que tenim referències.
2: Clar.
3: Però, vale, més petita. Quantes Sagrades Famílies creieu que hi cabrien al Camp Nou, com si diguéssim?
4: Més de 3, segur.
3: Sí.
2: Aviam, sí. Hem dit 12.000 metres quadrats.
3: Sí.
2: Una mansana de l'Eixample, quan pot fer? Quants edificis hi ha en una mansana de l'Eixample?
3: Mira, una dada de Cerdà, que és el que va fer tota sí. l'edificació, això ho busqueu, no sé si ho sabreu, jo no us ho vull dir, però busca-ho. Crec que del punt mig d'un xamfrà fins al punt mig d'un altre, crec que a mi em sona que eren 100 metres.
4: 100%.
3: Per tant, 100%, que són 10.000.
4: 113 metres quadrats. Ai, perdó, 113 metres de costat.
3: Doncs mira, fem 100 per fer números rodons, i seria que una mansana de l'Eixample són 10.000 metres quadrats, i la Sagrada Família està dins, vale? I crec, perquè té moltes zona com a jardina del voltant.
2: Jo vaig a buscar una foto. Oi que no és trampa buscar
3: no,
2: una foto de la Sagrada
3: pots fer
2: Família?
3: Google Maps
2: ai,
3: i fer-te una idea. Això tots els oients també ho podeu buscar.
2: Clar.
3: Sí, penseu quants metres quadrats faria la Sagrada Família sabent que està ficada dintre d'una mansana de 10.000 metres quadrats. A veure
2: és
3: la
2: una
3: foto.
2: Mica... Vale, ara sí, ara ho veig millor.
3: Sí,
4: sí sobre força
3: sobre,
4: espai.
3: Sobre.
4: Sí. Espai.
3: Vale, doncs mira, jo us ho dic, és 4.500 metres quadrats, més o menys, per tant, sí, la meitat.
2: Gairebé la meitat.
3: Per tant, quantes Sagrades Famílies hi cabrien?
2: Senceres, dues, no?
3: Dues senceres i podríem
2: dues i
3: bastar dues i mitja ficar-les de dintre del Camp Nou. Però ara, per exemple, anem a pensar en una altra cosa. Si ara us dic el Pentàgon dels Estats Units...
2: Ostres, no tinc cap referència.
3: Clar, és que això és lo important, no? Sempre
2: aviam,
3: tornem
2: allà,
3: a lo mateix.
2: Molt gran.
3: Tot és molt gran, això és veritat. El Pentàgon, va, penseu.
4: Jo...
3: Mira, us dono una pista. El Pentàgon és un Pentàgon regular, eh? Té 281 metres de costat.
4: Per tant, el doble del costat
3: tant,
4: llarg del Camp Nou.
3: Exacte.
2: Mm.
4: Per tant, el Pentàgon ja és més gran que el Camp Nou, que ja és més gran que la Sagrada Família.
3: Exacte.
4: La primera pista.
3: Sí, sí, perquè al costat llarg del Camp Nou el terreny de joc eren 105. Per tant, 281 és quasi 3 cops, eh? Això ho podeu calcular, per exemple. I això sabeu que seria menys que el Pentàgon, perquè un quadrat del mateix costat és més petit que el Pentàgon, que té el mateix costat. Sí, o sigui, això hi ha una cosa amb geometria, una imatge molt bonica, que és, tu tens un triangle de costat 10 centímetres, per exemple. Doncs si fas el quadrat de costat 10 centímetres, el quadrat sobresurt del triangle.
2: Clar.
3: Si fas el Pentàgon, encara sobresurt més. Contra més costats li posis, fixant la mida del costat, més gran
2: més àrea
3: tens
2: d'àrea.
3: Llavors, per exemple...
2: Llavors hem dit, o sigui, gairebé 300. Sabem que un cantó de la Sagrada Família eren 103, no? 113.
3: Hem fet 100. Mira, si féssim un quadrat que fes 281 per 281, serien 78.000 metres quadrats. 78.000, eh? Però el Pentàgon sabem que serà més gran que això.
4: Té un costat més.
3: Té un costat més, per tant s'ha d'obrir i per tant té més àrea. De fet, si ara ho calculéssim, si no us en recordeu de la fórmula de l'àrea del
4: Pentàgon...
3: Com es
4: calcula l'àrea d'un Pentàgon?
3: Exacte. No us en recordareu, la majoria de vosaltres, de l'àrea d'un Pentàgon. Però no cal saber-la, la podem deduir, perquè el Pentàgon al final té 5 trianglets, o sigui, tot polígon. Al final el pots triangular. I llavors la mida dels triangles ja sí que la pots fer i llavors dir, vale, doncs el que mesuri un triangle ja el multiplicaré per 5, val? Llavors no són triangles equilàters, són triangles isòsceles, però bueno, podríem fer una bona aproximació i llavors després multiplicar-la per 5. Però jo ja us ho dic, és bèstia, eh? El número 135.000 metres quadrats.
2: Uau!
3: És bèstia. Per tant...
2: Quan havíem dit el Camp Nou?
3: El Camp Nou eren 12.000.
2: Uau!
3: Per tant, quants Camp Nous hi caben dintre del Pentàgon? Si fem la divisió...
2: 135 entre 12, així...
4: 10, més o menys.
2: 11...
3: 11 i pico.
2: I pico, sí.
3: O sigui, imagina't, 11 Camp Nous hi cabrien dintre del Pentàgon dels Estats Units. I això és un joc molt xulo, això també a classe es pot fer, i això és el típic de dinar de Nadal. Tu, de sobre taula, treus aquesta...
2: Nosaltres juguem al bingo, no sé què feu vosaltres a casa vostra.
3: Dates curioses. Però de dir edificis emblemàtics que tothom els té en ment, perquè tothom els ha vist, però, clar, de la superfície que ocupen com de la projecció contra el terra, la gent no s'ho planteja tant.
4: Mai els esbi junts.
3: Clar, i a més, com que estan en una punta de la ciutat i l'altra a l'altra, a vegades no aguantes la referència.
2: I fins i tot les dimensions de cada ciutat són molt diferents. Als Estats Units tot és
3: enorme,
2: extraordinàriament gran,
3: clar.
2: I Europa és una altra mida.
3: Sí, sí, sí. I llavors, bueno, també és xulo jugar, ostres, i la Torre Eiffel, i no sé què. I avui hem jugat més per comparació d'àrees, del terra, però també pots jugar amb altures. La Torre de Collserola i la Torre Agbar i, jo què sé, la Sagrada Família i la Torre Eiffel. Ostres, com les ordenaries, no? I això fa les estimacions d'altura d'un edifici i tampoc és fàcil, perquè no els veus alhora.
2: Clar. Home, entre la Torre Agbar i la Torre Eiffel, què diries, Albert?
4: Jo potser diria que és més gran la Torre Agbar, sí.
3: Més
4: sí,
3: alta.
4: No? Més alta,
2: jo, jo també diria que és més alta la Torre Agbar.
3: Ostres, doncs jo hagués dit al revés.
2: Sí? Busquem-ho.
3: Busquem-ho. Jo busco Torre.
4: El raonament ha sigut històric, eh?
3: A veure, va, digues.
4: No, que una és més antiga que l'altra.
3: Ai, que la nova sempre tant... poden tirar més
2: alt. És veritat. Altura, Torre
3: Eiffel.
2: Bueno,
3: és un bon... Jo m'he imaginat... Clar, jo no he pujat mai a la Torre Agbar, però sí que he pujat a la Torre Eiffel, i així com mirant-la de baix a dalt...
2: Mira, són 330 metres amb les antenes incloses.
3: Això, la Torre Eiffel.
2: La Torre Eiffel. I la Torre Agbar, altura 144 metres.
3: Epa. Per tant, Torre Eiffel més alta, no?
2: Sí, sí,
3: bastant
2: sí.
3: Bastant més alta, bastant el doble d'alta.
2: Sí, sí, no ho hagués dit mai. Ha guanyat la Laura, no se podia saber. Però em sembla que has parlat amb algú més, no?
3: Exacte. Ara us passo la trucada. Aquí sí que descobrirem coses. Són coses...
2: Però secretes, d'aquestes que podríem tenir la primícia, potser, de coses del Camp Nou, o què?
3: Bueno, hi ha gent que té privilegi de veure-les de prop, però no tothom.
0: Què passa, Camp Nouers? Col·locat un d'aquests suports de la tercera graderia. Mireu que pigot d'aquí, en diagonal. Ja és on romandran tots els seients de la tercera graderia. Així que res, Camp Nouers, aquestes són les novetats. Vinga, fins demà!
3: Doncs estem aquí amb l'Eric Cerveto, que ell té un canal de streaming de 24 hores al dia on es poden veure l'evolució de les obres del nou Camp Nou. Hola, bon dia, Eric.
5: Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Bones, bon dia.
3: Molt bé, molt bé. Escolta'm, el primer que volem és que ens expliquis d'on et va sorgir aquesta idea. O sigui, tu ets un veí, a veure, explica'ns una mica. Tu ets un veí d'allà del Camp Nou?
5: Sí, allà estava veí. Era un dels veïns, no? El meu balcó justament dona cap a la zona del Camp Nou. I, clar, quan va començar tot l'enrenou, les obres, quan van començar a desmuntar les grades peça per peça, doncs anava fent alguns vídeos a la meva compte personal d'Instagram i anava veient com, bueno, a poc a poc anava tenint més repercussió que les meves històries pròpies i llavors vaig decidir obrir-me un canal separat del meu canal personal i a poc a poc ha anat creixent, hem anat afegint mitjans com més càmeres, altres xarxes socials i s'ha anat fent gran i ara és el que és, que al final és un canal de 24 hores quasi, és quan m'aixeco i quan me'n vaig a dormir o a pau.
3: I quants seguidors tens?
5: Ara mateix crec que a Instagram de que està als 116.000 i TikTok uns 122.000 i YouTube diria que uns 22.000 o 21.000, algo així.
3: Molt bé, i escolta'm, llavors, bueno, tothom et va seguint i tu l'únic que fas és posar les càmeres i que la gent pugui veure o també vas explicant coses?
5: Vale, en principi les càmeres de directe, que són les que sempre estan enfocant al camp, sí que estan a YouTube i a Twitch, i llavors et pots connectar i veure sempre el directe sense cap comentari. També un cop a la setmana pujo un vídeo a YouTube explicant, donant la volta al camp i explicant més en detall les operacions que van realitzant a les obres. I a Insta, ràpidament, des del balcó, quasi diàriament o cada dos dies, sí que pujo també actualitzacions de 3 minutets, algo lleuger, de com estan evolucionant les obres, que al final són les obres, molts canvis significatius dia a dia.
3: Clar.
5: No n'hi ha, però algunes cosetes sí, llavors està bé sempre explicar-les.
3: I escolta'm, és que nosaltres saps què ens va passar? Que vam voler intentar parlar amb els arquitectes i estava tot super secret. Era com tenim confidencialitat i no podíem. Llavors tu, ja que ho veus cada dia, tindries algun secret que ens poguessis explicar? Algú que tu pots veure i que no se sap encara o alguna cosa així?
5: Bueno, la veritat és que més o menys es va sabent tot. Sí que és veritat que s'intenta portar amb una hermeticitat desmesurada, però clar, al final n'hi ha molts treballadors, cada treballador doncs fa també els seus vídeos, penja les seves xarxes i fins i tot hi ha alguns que també compren contingut, o sigui, alguns tant mitjans de comunicació com altres divulgadors també han arribat a pagar a treballadors perquè treguin vídeos. Llavors, clar, al final les coses es van sabent, a poc a poc, encara que des de dalt s'intenti totalment negar la major i intentar que no surti res. Però res que no veiem, va com va, al final són les obres, són lentes i ja veurem, a veure si estem per setembre.
3: Està bé. I escolta'm, el nostre podcast és molt d'estimar les matemàtiques. Tu estimes les matemàtiques o no?
5: Doncs mira, estimo més la física.
3: Ah, bueno. Bueno, en física, matemàtiques, aquí tot queda a casa, eh? Doncs, de fet, els reptes que estem fent en el nostre podcast són reptes d'estimació. Llavors, per exemple, si jo et pregunto quants seients hi havia en l'antic camp del Barça, em sabries dir més o menys?
5: Diríem 98.500.
3: Jolín, quina precisió d'estimació. Molt bé, molt bé. I ara el que diuen és que serà més gran, no? Que hi cabran més cadires.
5: Seran al voltant d'unes 105.000 quan estigui totalment complert.
3: Vale, i tu que estàs allà? Perquè jo era un dubte geomètric que tenia. Tu què creus que hauran fet per ficar més cadires? Faran més altura? O sigui, faran més circunferències concèntriques que vagin cap amunt i, per tant, fiquen més files? O és que cada fila la fan més ampla i llavors a cada fila hi cabran més cadires que abans?
5: Bueno, el que hem fet sobretot és, clar, desmuntar tota l'estructura que havíem fet anexa a la primera i la segona graderia, la que hi havia, que només estava per la banda de lateral, uh-huh. L'han desmuntada i també ara col·locaran tercera graderia per la zona de tribuna, que és on abans no hi havia la visera on tapava el sol i la pluja, tota la gent que feia per la zona de tribuna. I ara, en lloc d'això, doncs, en desmunt d'aquella zona, també muntaran la tercera graderia per sobre de la part de tribuna i, òbviament, també han amplificat molt més, o sigui, han fet molt més ample l'estadi, realment ha crescut, serà una barbaritat, i, òbviament, amb la tecnologia que tenim, han col·locat més localitats VIP, han fet créixer molt més per tots els llocs. Sí que han reduït una mica per la part del lateral, però el col·locar tercera daria per la zona de tribuna era molt més gran.
3: Molt bé, per tant han fet com una combinació de les dues. Està bé, està bé. I una altra pregunta així d'estimació, però ara més d'àrees. Tu que vius a prop i ho tens com molt a l'abast, si jo et pregunto què creus que és més gran, la Sagrada Família, així vist des de dalt, com una vista zenital, la Sagrada Família o el Camp Nou, tu què diries?
5: No t'ho podria dir, el Camp Nou sens dubte.
3: Sí, eh? I quantes Sagrades Famílies creus que hi cabrien en el Camp Nou?
5: A veure, aproximadament unes 6.
3: 6, vale, vale. I, escolta'm, aquesta experiència d'haver fet això de l'streaming i tot, t'ha canviat la vida d'alguna manera?
5: Sí, ostres, a veure, aprens que hi ha moltes coses, o sigui, no cal tenir un do molt marcat per triomfar a les xarxes socials, no? T'has de tenir el bon material i molta disciplina per anar sent molt constant. O sigui, al final, la constància i la disciplina a l'hora de crear contingut crec que són els dos valors més m'he anat remarcant, perquè clar, hi ha dies que no vols fer-ho, hi ha a vegades que et canses, però bueno, has de continuar allà, i també, òbviament, de com funcionen totes les xarxes socials. Abans no en tenia ni idea, no tenia ni TikTok, no tenia Twitch, i clar, m'ho he hagut de descarregar tot, aprendre com s'utilitza, també com crear directes. Realment has d'aprendre molt com funciona tot, però després, un cop ja ho has après, és una bola de neu, no? És coneixement que ja tens i que utilitzes.
2: I després, sí. Per què creus que ha agradat tant això de... Per què ens agrada tant mirar obres?
5: Crec el futbol. O sigui, la gent és molt fanàtica, som molt fanàtics del futbol i ens agrada tot el que tingui a veure amb el futbol i, bueno, al final és el que mou, perquè també hi ha Sagrades Famílies, també hi ha càmeres col·locades al Pirineu 24/7 per veure, o sigui, realment hi ha contingut d'aquest, de molt tipus i de molt variat, i no triomfa.
2: Clar.
5: Clar, et poses a mirar un estadi i llavors, doncs, ostres, a la gent doncs, li agrada veure'l, li agrada veure'l allà, li agrada posar-se a la casa, també tenen un directe, saben com si fa llum, si plou a Barcelona, no sé, al final els motius són diversos.
3: Doncs moltes gràcies, ha sigut molt interessant i merci per atendre'ns.
5: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Doncs avui hem après que contra més referències tenim, més sentit numèric anem construint. De fet, ja s'ha notat que ja anem agafant experiència. També veiem que les matemàtiques estan molt presents a les ciutats, així que també és un bon context per treballar conceptes matemàtics. I després, ara que ja portem uns quants capítols, veiem que l'error no és un problema. De fet, us veig ja amb zero ansietat matemàtica. O sigui, ja us llanceu aquí a dir coses, a fer estimacions. És que al final no deixa de ser un joc. I quan ens hem equivocat, perquè també ens hem equivocat, doncs què passa? Doncs es recalcula i trobes una nova referència i l'aprens. Vull dir, al final, tot són oportunitats per aprendre més.
2: Clar, qui no prova no s'equivoca, però no aprèn.
3: Exacte.
2: Avui hem descobert que un estadi de futbol pot ser una aula de mates gegant.
4: I que construir-lo és un exercici d'enginyeria, arquitectura i moltes, moltes matemàtiques.
3: Perquè al final, darrere de cada corba de graderia, cada escala, cada càlcul de visibilitat, hi ha geometria. I darrere cada euro del pressupost hi ha una estimació.
2: Ens retrobem aviat amb més històries, nous reptes i nombres per estimar. Moltes gràcies, Laura i Albert.
3: Moltes gràcies.
2: Fins al proper capítol. Adéu.
4: Adéu, adéu.
6: Estimem les mates. Un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
8: L'hora del podcast.
9: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
10: Doncs mira, ara recollim el que es diu civada en verd, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen, i jo soc, bueno, soc el que va al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
11: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que per tant et quedés sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
10: Sí, doncs me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat pues, a treballar i a treballar molt, pues no hi anava. I bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble del que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, pues va ser així. Sí que es podia intentar canviar pues, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, a la sequera, perdó, però clar, amb aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no?, podria ser pues, intentar, jo què sé, fusionar dos empreses, no?, una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no ha passat mai, no?, que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues, es podria tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no?, i poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que, per exemple, hi ha molta feina.
6: Quatre gotes.
12: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
13: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó, però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
12: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar? Activarem la mirada al futur en aquest quatre gotes que vol observar per on passa l'eficiència al camp. Podem produir el mateix amb menys aigua? Hem de pensar en altres mètodes de conrear la terra? I, en definitiva, com gestionarem el territori si la pagesia cada vegada ho té més difícil?
14: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
12: Sentirem veus diferents, des d'àmbits complementaris, però també des d'altres maneres d'entendre el treball al camp, de tecnologies punteres a sistemes ancestrals. De seguida parlarem del futur del regadiu, però abans, els cultius que depenen sobretot del cel. Hem conversat amb dos cerealistes, l'Ariadna Codinés i el Joan Saumell.
15: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa és que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. Però hem de conscienciar a la població de què s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim puguent fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, la sequera i el canvi climàtic podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
16: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més, no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si no el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, si no, potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, ja no dic any, sinó anys, pues que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural. I, per tant, doncs ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
17: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
12: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de secà encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. A l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el reg per inundació està sent substituït lentament, però, perquè encara representa el 43% del total. Segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofita millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i, a més, és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
18: Bon dia.
12: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
18: Doncs sí, encara ens queda molta feina perquè ens estem trobant que hi ha moltes xarxes de reg, sobretot a nivell de canals, que molts d'ells tenim un envelliment de les infraestructures, sobretot, molts d'ells tenen dècades d'antiguitat, i això ens està fent veure que tenim pèrdues d'aigua per aquests canals, fet que és una cosa que no ens podem permetre. Després de veure tota l'època que hem passat de sequera i que tots hem patit molt, és una cosa que hauríem de millorar. Després també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de reg estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
12: En aquests canals de distribució, on tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
18: Estem veient que estan sortint fissures i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no, potser aquests canals hauria de ser, diem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
12: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
18: Sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
11: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies, que ara sí que tenim a l'abast?
18: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del rec. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del rec que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu i què ens pot fer això? Pues enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules i per tant això evitaria també pèrdues d'aigua.
11: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
18: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes perquè si ens torna a passar, que no ens trobem amb la mateixa situació que ens vam trobar.
11: Helena Camats, moltes gràcies.
18: A vosaltres.
11: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, al Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de rec ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
19: Aquest recipient s'omplena d'aigua i es soterra, deixant el coll vist en la superfície, que queda tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capil·laritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de rec és que fa la infiltració directament sota terra. Per tant, s'evita tota l'evaporació que altres sistemes de rec no subterranis doncs, tenen. No?
11: I van calcular que amb 9 litres d'aigua per cada tanalla podien tenir una autonomia de 15 dies.
19: I sí que a l'hivern, per exemple, duraven molt més. I a l'estiu doncs, sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes. A l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
11: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
19: Diria que és un sistema de rec que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció d'autoconsum. En canvi, sí que penso que per hortes productives molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè, per exemple, una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? Perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de rec per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? Perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
11: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada 2 setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, ens recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tanalles de fang.
20: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat, vale? Amb aquesta tecnologia que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del conreu, pues és la millor, la manera, o sigui, aquí evitem que s'evapori l'aigua que nosaltres apliquem, perquè doncs, si reguem per aspersió, part de l'aigua que nosaltres estem aportant al conreu se perd per evaporació, i aquesta no és útil, no? Si reguem a manta, doncs passa el mateix. En canvi, en el rec soterrat, doncs li donem directament a l'arrel l'aigua que necessita, no? I d'aquesta manera, doncs, podem aconseguir la màxima producció amb la mínima quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè, clar, si és un rec per goteig, però i estem en superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si estàs soterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters i clar, això hi ha mitjans per a evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també volia comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiabres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques que alfals que estan regant per goteig subterrani i de panís.
12: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda. O, si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
21: Hola, què tal?
12: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
21: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sòl, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua. Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
12: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua.
21: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls. En el nostre cas tenim una finca meitat regadiu, meitat secà, i aquests últims anys, que han estat molt durs, aquí a l'Empordà, com a molts llocs, ha plogut molt poc i teníem poques reserves hídriques, la veritat és que ho hem suportat prou bé. Ho hem suportat més bé que no ho haguéssim suportat si encara tinguéssim els sòls menys fèrtils. I és que és una barreja de millorar el sòl i canviar la gestió agrícola per ser més eficients també amb l'aigua.
12: Què és el que fa que realment tota aquesta aigua que cau al terra es pugui aprofitar millor?
21: Bàsicament, és el contingut de matèria orgànica. La matèria orgànica, el carboni, és un dels components principals del sòl. Li dona estructura, li dona fertilitat, li dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia. I en el cas de l'aigua, doncs perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat per absorbir aigua. Com més matèria orgànica tens en el teu sòl, més gran és l'esponja, més capacitat té el sòl d'aprofitar, no? D'absorbir, retenir i, per tant, aprofitar l'aigua, sigui de la pluja o sigui del rec. Per tant, per dir-ho ràpid, amb menys aigua aconseguim els mateixos resultats.
0: Un dels conceptes claus en l'agricultura regenerativa són també les cobertes vegetals. També ens ajuden?
21: Sí, sí, totalment, perquè amb la matèria orgànica aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre si plou dintre un bosc, és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sol despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més i ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu quan estan seques, donen, fan una protecció en el sol que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori, de la mateixa manera que s'evaporaria si el sol estigués desprotegit. Per tant, i a més les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl i, per tant, a ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
0: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
21: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència amb el cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió. I la podem desbrossar, la podem eliminar, la podem i podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
0: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
21: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa i, de fet, nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
0: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
21: Sí, jo n'estic plenament convençut perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per a les persones i la capacitat de capturar carboni. En l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
0: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
21: Moltes gràcies.
1: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
0: Seguim. No ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet, n'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
3: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, el 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, el sector vitícola, tot, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va... a la que va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones, de, sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de rec establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava, i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues, Llopas, Sumarroca, Taurelló, Jovell Camps, van veure com l'afectació de la sequera en la producció, en la qualitat, doncs començava a ser bastant crítica, es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica, sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
0: Clar, quan parleu de solucions ràpides, ens referim a introduir el regadiu?
3: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests 2 anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. El que passa que lo del rec... que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats abans de la filoxera, que són varietats que són més resistents a la zona, perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la resistència de les plantes a condicions d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica a llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions. Val? Ara mateix, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió d'aigua. És a dir, intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat. I que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
0: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
3: Exacte, per tota una sèrie de diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, llaurar o no llaurar, i el llaurar quan, com, diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, per exemple la zona de Jerez, no?, que és a la Serpiado, l'embapat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitzen zones que tenen potser la zona del sur de la península, que tenen unes condicions molt més extremes, doncs aquests sistemes que fins ara aquí no ha calgut perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament, no, és provar diferents sistemes amb una mateixa varietat per veure si han, no, aquests diferents sistemes, quines són la resposta de la planta, i llavors això, sobretot lligat amb... amb un control de l'aigua del sòl, vale? És a dir, posant sensors i, a part de veure com la planta respon, avaluar, no? Pues si faig aquesta coberta, quina quantitat d'aigua hi ha en el sòl i com es va assecant el sòl.
0: Clar, estem parlant d'un estudi nou que està just començant i que, per tant, encara no té conclusions, però sí que, per exemple, avaluareu l'impacte del llaurar com una tècnica possible emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
3: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, vale, que és la Serpiado. Aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que el que fas és crees un espai en el sòl per acumular aigua. Val? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no, que passaven cada dos per tres per mantenir el sòl net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és... perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sòl s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sòl i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sòl i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera. Vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta, la nostra zona amb tan poca aigua, pateix molt perquè hi ha molta competència. Vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes. Tipus de coberta, tipus de... quins cultius, no? Que si gramínies, que si lleguminoses. Vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
0: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix?
3: La recepta típica aquella, no?, de dir, vinga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que per sort el sector vitícola avui en dia és, bueno, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet comparteix, col·laborar, per sort som un país que estem molt donats a col·laborar i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a sortir-se'n i a tirar endavant, segur que trobaran la solució.
0: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
17: Quatre gotes.
0: La Míriam ens parlava del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya. Però, clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb l'avellaner al Camp de Tarragona. I aquí al Quatre Gotes obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie més endavant per poder abordar aquesta qüestió també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per als cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autoregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
2: Quatre Gotes, una coproducció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
5: Aquest podcast, recorda que el tens aquest i d'altres a la xarxa Més.

0: ¿Sabías que...?
1: Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud

0: En abans, en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7. L'hora del podcast. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Tots els sucs i batuts són saludables?
3: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix, perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos, un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte de el suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
7: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
8: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: De dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que...
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: El programa d'avui és un especial, el Mollet, ciutat pubilla de la sardana. L'any 1992 no solament va ser un any olímpic, a Mollet, a part de ser subseu olímpica, també va ser un any molt festiu, sardanísticament parlant, ja que va ser ciutat pubilla de la sardana.
2: Aquest títol era una designació anual a una població en reconeixement als seus mèrits i la seva tasca de foment i difusió de la sardana, i es constituïa anualment en la capital del sardanisme. Aquesta festa la va instituir l'obra del Ballet Popular l'any 1960 i va acabar l'any 2011. A partir d'aquí es va crear la marca Capital de la Sardana.
3: En motiu d'aquest pubillatge, es va enregistrar un disc de sardanes interpretades per la Cobla Montgrins, dedicades o fent referència a Mollet, i que són les que hem escollit per escoltar en el programa d'aquesta setmana.

0: setmana. Ens ha vingut de gust recordar-les.
1: Comencem per la composició que va ser la sardana del pobillatge. El seu autor, el mestre Josep Solà i Sánchez, porta per nom Mollet, ciutat pobilla, i es va estrenar el 3 de maig del 1992. L'escoltem.

0: Hem escoltat Mollet, ciutat pubilla, la sardana del pubillatge de la nostra població. El seu autor és el mestre Josep Solà i Sánchez, nascut a Mollet l'any 1930 i mor a Barcelona l'any 2009.
1: La següent sardana es va estrenar a Mollet l'1 de juliol del 1991. El seu autor és en Max Abart i Macú. Va ser compositor, instrumentista de tible i tenora, pedagog i investigador sobre la cobla. Va néixer a Perpinyà l'any 1924 i va morir el 2006. Aquesta peça porta per nom Pubilles de Mollet.

0: era la sardana Pubilles de Mollet, de Max Abar i Macú.
1: Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa al podcast de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. A continuació, i en motiu dels 50 aplecs a Mollet, es va estrenar en el seu aplec de l'any 1992 la sardana 50è aplec a Mollet. El seu autor és l'instrumentista de tenora, actualment a la Principal del Llobregat, i compositor nascut a Blanes l'any 1962, en Jordi Molina i Membrives. L'escoltem.

0: Cinquantè aplec a Mollet, sardana d'en Jordi Molina i Membrives amb la Copla Montgrins.
1: En Jaume Boix i Pujol és pianista i compositor d'unes 40 sardanes. Nascut a Mollet l'any 1930, una de les seves composicions és la que escoltarem seguidament. Porta per nom Nostra Mollet i es va estrenar l'any 1988.

0: Nostre Mollet, d'en Jaume Boix i Pujol, amb la Copla Montgrins.
1: Acabem aquesta primera part amb la composició del músic i compositor molletà, l'Ernest Berenguer i Pou. Nascut l'any 1897 i mor el mateix any del pubillatge de la seva vila natal, el 1992. Aquesta sardana porta per nom Amorosa i es va estrenar l'any 1983.

0: del mestre molletà l'Ernest Berenguer i Pou és la sardana que acabem d'escoltar, Amorosa, amb la Cobla Montgrins.
1: Finalitzem aquesta primera part de l'Espai Sardana. En pocs minuts tornarem a estar amb vosaltres.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a la segona part de l'Espai Sardana. Gallecs és un espai rural i d'interès natural protegit situat al Vallès Oriental i a tocar de Mollet, sent el municipi que en conté major superfície. Hi podem trobar l'ermita de Santa Maria de Gallecs, la qual és d'estil romànic i data del segle XII. Doncs el mestre de Sant Fost de Campcentelles, nascut l'any 1901 i mor a Mollet l'any 1989, l'Antoni Sunyer i Font, li va dedicar una sardana que porta per nom l'Ermita de Gallecs, inclosa en el disc que estem escoltant.

0: De l'Antoni Sunyer i Font hem escoltat l'Ermita de Gallecs amb la Cobla Montgrins.
1: Continuem amb el repàs del disc Mollet, ciutat pubilla de la Sardana, enregistrat amb la Cobla Montgrins, amb motiu del pubillatge de la nostra població l'any 1992, i ho fem amb la composició Aires Molletans. Estrenada l'any 1966, el seu autor és l'Àngel Catafau i Salvó, nascut a Mollet l'any 1909 i on hi va morir l'any 1993.
0: Va ser músic, compositor, fundador i director de l'Orquestra Catalunya, dedicada a música moderna i amb la que també feia concerts. Acabada la Guerra Civil, va formar el Quintet Catafau i, a part de sardanes, va ser l'autor de música diversa. També va ser professor de música. Escoltem Aires Molletans.

la Copla Montgrins amb la sardana Aires Molletans de l'Àngel Catafau i Salvó. En Vicenç Coromines i Pi és músic i compositor d'unes 150 sardanes aproximadament, així com de la música de l'himne de Mollet. Recordem, però, que la lletra és d'en Joan Ambrós i Lloreda. En Vicenç és un molletà nascut l'any 1926 i és l'autor de la sardana que escoltarem ara. Porta per nom Mollet 92 i es va estrenar aquest mateix any a la nostra ciutat.

Era Mollet 92 d'en Vicenç Coromines i Pi. I seguim a Ràdio Mollet i anem acabant programa amb aquesta penúltima sardana. És al peu del monument. Monument per tal de recordar aquest pobillatge situat al parc de Can Molà. Estrenada l'any 1992, és d'en Daniel Gasulla i Porta, nascut a Martorell l'any 1970. És farmacèutic, músic, instrumentista de fiscorn, compositor i director de cobla.

hem escoltat amb la Cobla Montgrins El peu del monument, d'en Daniel Gasulla i Porta. I finalitzem el recordatori d'aquest disc interpretat amb la seva totalitat per la Cobla Montgrins i que es va enregistrar amb motiu del nomenament de Mollet com a ciutat pubilla de la Cerdana 1992, amb el Parc de Can Molà, del músic i compositor Josep Cluet i Vilà, nascut a Martorelles, població veïna de Mollet, l'any 1911 i on hi va morir l'any 1989.

0: Hem escoltat la Cobla Montgrins amb la sardana d'en Josep Cluet i Vilà o el Parc de Can Molà. Així acabem. Us desitgem felicitat i pau i esperem participeu d'algun dels actes sardanistes que es fan arreu. Salut,
1: sardanes i seguim!

0: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la velocitat. L'expressió anar tota castanya vol dir anar molt de pressa. No es volia perdre el concert i va conduir fins a l'estadi a tota castanya. També podríem dir a tota màquina. Per exemple, li agrada fer anar el cotxe a tota màquina, no hauria de córrer tant. O a tot gas, feia més de mitja hora que l'esperàvem i per fi vaig veure que anava tot gas pel mig del passeig. O fins i tot a tota pastilla, la vaig veure que baixava per l'avinguda a tota pastilla. A tota castanya també pot referir-se a la intensitat d'un so, per exemple. I ningú pot dir-li que això que ell en diu música no es pot posar tota castanya? Ben diferent és anar a poc, com seria anar a pas de tortuga, a pas de bou, espau, espau, o a pas de formiga. Estic avançant el treball a pas de formiga. Tinc la sensació que no l'acabaré mai. Heu sentit mai l'expressió dur més corretja que Sant Agustí? Té el mateix significat fer les coses amb gran lentitud. No acabarem mai la feina. Dur més corretja que Sant Agustí. Aquesta expressió juga amb la forma verbal tenir corretja, equivalent a tenir tolerància, i al·ludeix a l'hàbit dels ordres agustins que duien una corretja penjada a la cintura. I vosaltres, acostumeu a anar tota castanya o a anar xano-xano, és a dir, a poc Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Esther Formosa i Nico Caso, de Sardenya, ens faran una cançó que es diu Lo rei Serafí.
1: Som l'Esther Formosa i el Nico Caso, de Barcelona i Sàsser. Vivim a Sardenya, en un poble a prop de l'Alguer. La cançó és del cantautor algarès Pino Pires i es diu Lo rei Serafí.

em va de seguida un rató. A un rató corriba massa i s'he salvat i salvat una bassa. Parteix la gata tot enfotada, on té llorrer i s'estres en tarda. Hi ha una bassa, no té taperó i n'ha fas més.

filosofies i s'escapa la culpa no és mia. Si tu fossis un rató, eres contenta de la situació. Pren la filosofia, si s'escapa la culpa no és mia. Si

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Combat dels Poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem un programa especial. Com que no vam arribar a temps de preparar un programa per a l'11 de setembre, ens va agafar una mica just, doncs l'hem preparat per a l'1 d'octubre, que de moment també és una festa prou senyalada a casa nostra. I com us vaig prometre en el programa de l'11 de setembre, que en aquell moment vam sentir un fragment de la cançó antiga d'on se va treure l'himne nacional dels Segadors, avui us llegiré la lletra sencera. És un poema que deu haver estat escrit en el mateix moment de l'any 1640, perquè explica els fets del moment, inclús amb noms propis i geogràfics, i a més és llarg, per això no el vam dir en aquell moment, no el vam cantar sencer, però és una cançó que... La cançó que s'ha fet als Segadors no s'ha variat gaire, tot i que es va adaptar, perquè la tornada és exactament igual. Així doncs, aquí teniu la lletra antiga dels Segadors. Catalunya, comtat gran, qui t'ha vist tan rica i plena? Ara el rei, nostre senyor, declarada ens té la guerra. El gran comte d'Olivares sempre li burxa l'orella. Ara és hora, nostre rei, ara és hora que fem guerra. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Contra tots els catalans, ja vegeu quina n'han feta. Seguirem vilats i llocs, fins al lloc de Riudarenes. Una església n'han cremat, que Santa Coloma es deia. Mataren un sacerdot, mentre que la missa deia. Mataren un cavaller a la porta de l'església, don Lluís de Furrià, que els àngels hi fan gran festa. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. El pa, que no era prou blanc, deien que era massa negre. El donaven als cavalls, sols per assolar la terra. Del vi, que no era bo, n'engegaven les aixetes i el tiraven pels carrers, sols per regar la terra. Al davant dels seus parents, deshonraven les donzelles i mataven els seus pares si de mal donaven queixa. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Andaven part al virrei del mal que aquells soldats feien. Llicència els n'he donat jo, molta més se'n poden prendre. A vista de tot això, s'és avalotat la terra. Comencen de llevar gent i enarborar les banderes. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Han entrat a Barcelona 1.000 persones forasteres. Entren com a segadors, com érem en temps de sega. Anaren a la presó, donen llibertat als presos. El bisbe els va beneir amb la mà dreta i esquerra. On és vostre capità? On és la vostra bandera? Varen treure el bon Jesús tot cobert amb un vel negre. Aquí és nostre capità. Aquí la nostra bandera, a les armes, catalans, que ens han declarat la guerra. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals.

i un poema d'Agustí Bartra. Tristes banderes, lluny de les eres, trista la pau sense ocell blau. Ai, trista l'aura de l'alta llum, si fa ferum de minotaure. Tristos tambors entre les pors, tristos ocells sobre els flagells. Tristes banderes, cendra i passat, odi i fronteres, salts arrapat. Pare adormit en el vell crit, però l'hereu en l'alba creu. Part d'olivera, ventre de vols, alça't, senyera, viva de sols.

Un poema de Miquel, Martí i Pol. Les quatre banderes. Tenia quatre banderes. Tres les vaig perdre en combat. La bandera que fa quatre l'he desada en un calaix. No l'entrauré fins que bufi ben fort el vent de llevant i s'endugui aquest mal aire que ens toca de respirar. Tenia quatre banderes, però tres les vaig perdre en combat. Tenia un jardí amb tres arbres. Un bel vent me'ls ha esfullat. Amb el jardí ple de fulles no fa de bon caminar. El mal vent encara bufa. Jo no em canso d'esperar. Per cada fulla caiguda, als arbres hi neix un tany. Tenia un jardí amb tres arbres. Un mal vent me'ls ha esfullat. De dos amors que tenia, l'un en terra, l'altre en mar, el de terra l'empresonen. L'altre viu exiliat. Jo ni ploro pel de terra ni em lamento pel de mar. Plors i laments, de què serveixen? Gent que lluitis el que cal. De dos amors que tenia, l'un en terra, l'altre en mar. Tinc una llengua tan viva com les més vives que hi ha. Si quan parlo s'esperveren, jo que sí em poso a cantar. Canto i canto i cantaria si pogués més fort i clar. Quan les cançons fossin pedres, vinga fones al combat. Tinc una llengua tan viva com les més vives que hi ha. Amors, arbres i banderes són mots de bon recordar. Qui n'aprèn la cantarella mai més no l'oblidarà. Si de cas no l'heu apresa, no us canseu de preguntar, que si els mots són com la pluja, a la terra som tots plegats. Amor, arbres i banderes són mots de bon recordar.

un petit poema molt curtet de Vicenç Andrés Estellés, de l'any 1980. No, perdó, de l'any 1975. Pàtria lliure i lluminosa i alta i tan petita com un cor que no es cansa i noble es perpetua.

Un poema d'Agustí Bartra, El nou dia. Sí, on veurà, més enllà d'aquestes estrelles taciturnes, més enllà d'aquesta llarga nit de mans crispades, per damunt dels meandres de sang i foc, per damunt els munts de runes fumejant i tenebres xopes de llàgrimes, per damunt del dolor dels vius i dels morts, aixecar-se la màgica claror precursora. Vindrà enmig del gran silenci de tots, d'un gran silenci inefable de sang aturada i d'ala que s'allarga. Vindrà lentament, com una llum coronada de somnis naixents i d'innocències porugues, com una plena mar de tremolosa placidesa i d'escumes de pures nostàlgies, com un bressol corull d'astres recents, d'aigües immòbils, d'estupors i d'aurores boreals exànimes. Pujarà al món com una saba calenta amb anels celestes. Les aloses es perdran a l'infinit, emportant-se les darreres angoixes. Les neus eternes dels cims es fondran per fer-se abraçada d'ample riu. De sobte, els perfils dels homes tornaran a ésser humans i familiars, i cada ànima serà un íntim repicado sannes. I a freca encara del record de la finida grandesa heroica del martiri, espetec de banderes, nervis de clarins, terra a la boca i negres les mans, els mateixos pensaments faran transparents els fronts i amples els somriures. Pàtria nova, gegant de ferro i de pètals que acabes d'obrir els ulls al teu destí d'escumes i palmeres. Homèrica meravella que sorgeixes de la visió i el suplici dels que t'han volgut amb l'intel·lecte i amb les venes. Com flamejant que rodoles cap al gracial d'una Europa pusilànima i bàrbara. Quin alè de volcà florit et gronxa? Quina tèbia cascada de vellut de gombola? Et redreces al centre de la història viva de la humanitat com una imatge de bellesa eternal, amb el geni vindicatiu d'unes races, el fecund dolor de les quals grava el seu perfil damunt el granit de la immortalitat. Pàtria nova, els teus fills predilectes han eixamplat els àmbits dels teus futurs, han fet rectilínies infinites les teves rutes. Comences a caminar pel Tiberíades de la victòria amb una tristesa majestuosa. Et saluden des dels fons dels segles tota la bondat i amor de la terra.

I avui sentirem, a la mitja part, un fragment del Cant de la Senyera. El Cant de la Senyera va escriure la lletra Joan Maragall i la música és de Lluís Millet, del primer senyor Millet. La canta a l'Orfeó Català i és una gravació feta al Palau de la Música Catalana l'any 2012.

Bé, doncs, continuem amb aquest especial de poemes dedicats a Catalunya, per ser la data de s'acostar a la data de l'1 d'octubre. Ara farem un poema de Bonaventura Gassol i Rovira, que el títol és A Catalunya. Canto per tu, la Catalunya mare, del fons d'aquesta sòrdida presó. Com més sòrdida és ella, tu més clara, i d'una mena de rara resplendor, que només té la rosa de la galta, de les verges, el ves del vent més lleu i la claror de l'estrella més alta que ja tremola a l'alè de Déu. I si miro a través d'aquesta reixa que així tanca ara per a mi i es queixa la seda fina del cel blau, blau quillú, sento cantat per tu també a la glòria amb tremolors de palmes de victòria els que en vida saberen creure en tu. Canto per tu, la Catalunya esposa del fons d'aquesta fètida presó. Com més fètida és ella, més la rosa de la rosa dels vents bruns d'una olor que pel perfum de fruita esmorallada i aquesta fresca de cellers que du i la sentor de terra saonada sé que només me pot venir de tu. O foll de líquid dels sentits, l'aspiro i ja no sé si penso o si deliro, si és una olor terrena o celestial, si és com un bat d'argila que ara em puja, o bé plou amb la llum com una pluja de nards i tarongina nupcial. Canto per tu, la Catalunya filla, del fons eixorc d'aquesta vil presó. Com més eixorc, amb més fulgors hi brilla aquest perfil que hi veig a contracor. La santa faç d'aquesta morta viva que tants anys fa que porto dintre meu i que voldria infantar, rediviva, transfigurada als ulls del mateix Déu. Com més cedeix el cos que l'empresona, més clar transpira sota la corona d'arts i d'espines lívid al seu front. Més se li torna a tenir la mà balba, que flor de llavi va apuntar-li l'alba, que ha de tornar l'antic somriure al món.

I ara farem una altra, també de Bonaventura Gassol i Rovira, que molts coneixereu. Les tombes flamejants. Fou una pàtria. Va morir tan vella que mai ningú no la gosà enterrar. Damunt de cada tomba, un raig d'estrella. Sota de cada estrella, un català. Tan a la vora de l'armar dormia aquella son tan dolça de la mort que les sirenes dia i nit oïa com li anaven desvetllant el cor. Un dia es feu una claror d'albada i del fons de la tomba més glaçada fremí una vell novella el cant dels cants. Foc nou, baixa del cel i torna a prendre. Ja ha sonat l'hora d'esventar la cendra. O pàtria de les tombes flamejants.

Corrandes de l'exili, de Pere IV. Ja sabeu que és un poema que va escriure referent a quan es va exiliar de Catalunya al final de la Guerra Civil. Una nit de lluna plena, tramuntàrem la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya, de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla, m'ajec i beso la terra i la carono en l'espatlla. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida condormida. L'altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sense vida. Avui en terres de França i demà més lluny potser. No em moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra. Com al Vallès no hi ha res. Que els pins ensenyessin la cala, l'ermita dalt del pujol, i a la platja un tenderol que bategui com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa.

una de Josep Carné, que forma part d'un plec, d'un seguit, que es diuen cançonetes del Déu nos do. Totes comencen per el Déu nos do i unes són més bucòliques, i aquesta parla concretament de ser catalans. Déu nos do, ser catalans, gent de vella anomenada, la millor cosa del món, vella arrel i fresca saba. Si no iguals als venidors, un artiga els afressàrem. Si no som com els passats, ens hi trobem retirada. Déu nos do la nostra fe, amatents al trenc de l'alba, l'aigua fina de les neus i el forment de les vessanes, i els diners de bon dringar, i l'amor que és millor paga, i la fi sense retret, amb la cara serenada, i que diguin, ara, mort, quina imatge de son pare. I si fam hem de tenir, que ens la grui el veïnatge. Sempre fou, en alt afany, ben lloc difícil, una pàtria. I si tara hem de sofrir, Déu nos do la nostra tara, que, si ve de tant endins, farà goig un dia o altre.

I per acabar, una de més curta, feta per mi mateixa l'any 2019. És tant de nit, tant de nit, que aviat vindrà el nou dia, perquè no hi ha nits eternes, ni imperis de 10.000 anys. És temps de lluita i esforç, de la guerra dels somriures, contra l'odi, l'esperança, contra el menyspreu, nostre honor, perquè s'acosta un temps nou, perquè aviat serem lliures, perquè aquesta nit tan llarga s'acabarà just a l'alba i aviat sortirà el sol.

I fins aquí aquest combat dels poetes especial per a l'1 d'octubre. Esperem que hàgiu gaudit de les festes de l'11 de setembre i de l'1 d'octubre i que passeu molt bona setmana.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: en Carles Cano, que ve de València, ens farà la narració L'elefant polissó.
1: Del llibre 40 elefants mariners, un polissó. Un elefant aventurer i arruïnat va decidir navegar gratis com a polissó i es va introduir secretament en un mercant grec. Quan a les poques hores va ser descobert pels roncs que feia i va ser portat a presència del capità, se li va ocórrer inventar una excusa tan inversemblant com pueril. Li va contar que era un entomòleg, sí, sí, els que estudien els insectes, que estava fent un important estudi sobre les rutes migratòries d'un cert tipus de panderola, amb el qual pretenia demostrar que varen ser navegants grecs els primers que arribaren a Amèrica, ja que d'aquell tipus de panderola grega se sap amb absoluta certesa que va aparèixer fa uns 2.000 anys en la costa est dels Estats Units i s'havia quedat adormit mentre esperava capturar-ne uns exemplars. El capità el mirava sense parpellejar, amb ulls freds i escrutadors. No es va creure ni una sola paraula de la història de les panderoles, però li va semblar que un individu que era capaç, acabat d'alçar, d'inventar una falòrnia semblant, segurament a partir d'un malson amb panderoles, devia ser un gran conversador, i el temps en el mar es fa tan llarg. De manera que li va demanar excuses per haver-lo raptat involuntàriament i haver-lo separat de les seues investigacions i múltiples quefers. I li va pregar que tinguera a bé instal·lar-se en el camaró del sobrecàrrec que havia hagut de desembarcar per un greu assumpte de família. No es va equivocar el capità, ja que, a més de ser un gran conversador, compartien la passió dels escacs i dels llibres de viatges. Aquella va ser una molt bona travessia per als dos i l'inici d'una llarga amistat.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: No puedes decir, ah, oh, vale, ahora radicalidad, al día siguiente esto. No lo mantienes.
1: Ya.
0: Entonces, poco a poco. Que no se dé cuenta el cerebro que estàs haciendo canvis.
1: Molt bé. I ja sabeu sopar, si potser quan més pugueu allò avançar a l'hora del sopar, sabem allò que amb els ritmes allò laborals i també d'estudi, és difícil en la nostra societat.
0: Sí, ahí juega un paper important la planificació. Que hagas una buena compra y que a veces dediques nada, una hora el fin de semana o en algún momento a avanzar procesos para que luego llegues y lo tengas un poquito todo como ordenado.
1: I ja sabeu, per sopar, doncs crema de carbassa, per exemple, i un peix com el
0: peix blanc, no? o un pavo, un pollo, huevo, per exemple, alimentos així.
1: Diuen que hem de marxar, Àngels, fins d'aquí uns dies. Que
0: moltes
1: molt
0: gràcies.
1: Adéu-siau.

Hola, una setmana més arriba a la sintonia de Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1 dels últims 40 anys. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Ordinary World. És el 27è senzill de la banda britànica de New Age Duran Duran i el primer senzill del seu 7è àlbum d'estudi, autotitulat de 1993, també conegut com The Wedding Album. La cançó va arribar al número 3 de les llistes nord-americanes i va aconseguir una 6a posició a les llistes britàniques. Escoltem els Duran Duran, Ordinary World.

L'última tentació és el segon àlbum d'Amistades Peligroses. Va ser llançat al mercat a mitjans de 1993 sota el segell discogràfic d'EMI Music Spain i els va portar novament al número 1 en vendes a Espanya, Portugal i a diversos països de Llatinoamèrica. L'èxit va ser tant que van vendre unes 350.000 còpies a nivell internacional, portant-los a repetir l'èxit del seu àlbum anterior, Relatos de una intriga, amb triple disc de platí a Espanya. Escoltem els Amistades Peligroses, Casi nunca bailáis.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar el podcast i escoltar-lo allà on vulguis i sempre que vulguis. Marta Marrero, coneguda com a Martica, és una cantant i actriu nord-americana. En el seu segon disc va gaudir de la immensa sort de convertir-se en una de les anomenades protegides de Prince. No obstant això, comercialment, Martica's Kitchen va ser un fracàs en vendre poc més d'un milió de còpies a tot el món, encara que alguns dels temes van sonar molt a emissores de ràdio. Escoltem Martica Chickens de Martica.

Envia'm un àngel és una de les cançons més emblemàtiques i populars del grup de rock català Sau. Va ser publicada al tercer disc d'estudi de la banda, titulat Quina nit, llançat al març de 1990 per la discogràfica Pickup. És una peça clau del pop-rock català, inclosa en un àlbum que va consolidar el grup gràcies a temes que tractaven emocions, desamor i angoixa. Escoltem el Sau, Envia'm un àngel.

Continuem a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell any. Starboy és el títol del tercer àlbum d'estudi del cantant i compositor canadenc The Weeknd. L'àlbum compta amb diversos artistes convidats, tals com Daft Punk, Lana Del Rey, Future i Kendrick Lamar. Starboy va debutar al número 1 de les llistes del Billboard 200 i va vendre més de 200.000 còpies físiques la primera setmana. Escoltem The Weeknd amb Daft Punk amb el tema Starboy.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança al que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
2: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Juliet Streak és una cançó de Dire Straits, el quart tema del seu cinquè àlbum d'estudi, Brother in Arms. Va ser llançat com el cinquè i últim senzill de l'àlbum a l'abril de 1986. Més tard va aparèixer l'àlbum en directe On the Night. La mateixa versió en directe és l'àlbum Sultan o Swim. Escoltem Juliet Streak, Dire Straits.

L'any 1998 va sortir al mercat el disc Entre tu i jo, de Nek, tornant a tenir un gran èxit a Europa i pel que se li va obrir les portes a una gira per Llatinoamèrica, en la qual va realitzar més de 150 concerts. Si sé que te tengo a ti és el primer senzill estret del nou àlbum. Es va mantenir en els llocs més alts de les llistes d'èxits radiofòniques durant 4 mesos. Escoltem a Nek, Si sé que te tengo a ti.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM, fent un repàs a èxits i números 1. Recordar-te, tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar el podcast i escoltar-lo sempre que vulguis. Elastic Hair és una cançó de la cantant australiana Sia, amb el canadenc The Weeknd i el productor nord-americà Diplo. Sia va enregistrar una versió en solitari d'Elastic Hair per al seu àlbum d'estudi. Era el 6è, titulat Mil Forces of Fear, i va ser acompanyat per un vídeo musical polèmic que va comptar amb l'actor Shia LaBeouf i la jove ballarina Maddie Thiger. Escoltem a Sia, Elastic Hair.

Ketama és un grup de música gitano espanyol de flamenc, fusió i pop. Ketama va presentar fins a la seva dissolució el 2004 un dels representants més destacats de l'anomenat Nuevo Flamenco. El major èxit els va arribar amb De aquí a Ketama, el 1995, gravat en directe als estudis Cinearte de Madrid. Escoltem els Ketama amb el seu tema Problema.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. Per marxar ho farem amb All Around the World. És una cançó de Lisa Stanfield, publicada com a senzill a finals de 1989 i pertanyent a l'àlbum d'estudi Affection. És un dels seus principals èxits. La cançó va ser composta i produïda per Lisa Stanfield, Ian DeVeney i Andy Morris. Escoltem Lisa Stanfield, All Around the World. Que tingueu molt bona setmana.

Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.

0: pot quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Jordina Biosca, del Penedès, ens farà la narració No se sap mai.
1: Primer dia. Aquell matí, com cada matí, el vell va sortir de casa i es va seure sota el porxat. Mirava tot allò que tenia al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, i allà, en un tancat, el seu cavall. Era un animal jove, robust, briós. Ajudava la família en totes les tasques del camp. De cop i volta aquella bèstia, com si una mà invisible l'hagués esperonat, va aixecar les potes al davant, va renillar, va començar a córrer al galop, va saltar la tanca i va desaparèixer camí enllà. El vell es va quedar quiet, com si res no hagués passat, i tots els seus veïns, que sí que ho havien vist, van anar corrent cap a casa seva. Vell, vell, però que ho has vist? Se t'ha escapat el cavall, hem marxat. Com us ho fareu ara per treballar? Quina ruïna, quina mala sort! El vell, però, se'ls va quedar mirant i els va contestar. Mala sort? Dissort? No se sap mai. Segon dia. Aquest matí el vell ha tornat a sortir de casa i s'ha tornat a seure al seu porxat. Ha mirat tot allò que té al davant. L'horitzó infinit, el cel net i clar, els camps d'herba fresca, les papallones, els ocells, el tancat. El seu cavall, però, no hi és. Recordem que va marxar el dia abans. L'home mira, pausat, tranquil, i de cop i volta, en aquell punt mateix on havia desaparegut el cavall,

0: veus? Va marxar i mira com torna avui. Quina colla de cavalls que tindràs ara. Serà molt fàcil poder treballar. Ets un home afortunat. Tens molt bona sort. Tot anirà de cara. I el vell se'ls va quedar mirant i els va contestar que tot em vindrà de cara. No se sap mai.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en issaquets estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molès o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de migranyes i per parlar-ne tenim els estudis al cap clínic de neurologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Luis Cano.
0: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Ben segur que avui en el Fem Salut hi haurà moltes persones que pararan atenció perquè, malauradament, ara li preguntarem al nostre convidat si les migranyes és precisament una de les afectacions més, no, que afecta més població. Això ens ho respondrà el doctor Luis Cano, com dèiem, cap clínic de neurologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès. Benvingut.
2: Gràcies.
1: Doctor, afecta molt la migranya? És una de les afectacions allò que visiten més de forma més sovintejada?
2: Doncs sí, bon dia a tothom. La veritat és que sí. El mal de cap, el que mèdicament en diem la cefalea, és de les causes més freqüents de consulta, atenció primària i, per tant, també després a neurologia. De fet, mal de caps n'hi ha molt.
1: Clar, això ja anava a preguntar. Clar, mal de cap, deu haver-hi una diferència, no?,
2: sí,
1: amb el que és una migranya.
2: Sí, de fet, la migranya és un dels molts mals de cap que hi ha. N'hi ha com classificats més de 100 i pico. I la migranya, de fet, és el que més ens consulten perquè és el que més incapacita. De fet, si som estrictes, la migranya no és només un mal de cap, és més que un mal de cap, és una malaltia. Perquè el mal de cap és el que és més evident, el que més molesta, però té molts altres símptomes al voltant que, si voleu, després en podem parlar. Aleshores, de fet, migranya en té un 12% de la població. És a dir, una de cada 8 persones té migranya. És clar, una cosa és tenir un atac de tant en tant i l'altra, doncs, com malauradament tenen molts dels nostres pacients, tenir un mal de cap cada dia.
1: I ara també m'he quedat molt sorpresa que hi hagi més d'un centenar de tipus de mal de cap. Jo pensava que el mal de cap igual és un símptoma d'una altra patologia. També pot ser, no?
2: Sí, és a dir, un mal de cap doncs pot anar acompanyant doncs altres patologies, doncs per exemple, quan tens un quadre víric amb febre, pots tenir mal de cap, si tens la pressió alta, no? Però el que es diuen mals de caps primaris, és a dir, que tu tens mal de cap perquè és una malaltia per se, n'hi ha molts, sí, però és clar, evidentment, no són ni de lluny tan freqüents com la migranya o com l'altra cefalea que és molt freqüent, que és la cefalea tensional, que és aquella típica que pots tenir doncs, quan no has dormit gaire bé, quan estàs nerviós, que tens aquella pesadesa, aquella tontuna, no? Però, clar, és una cosa que és més lleu i normalment la gent no ens consulta per un mal de cap tensional. Per migranya, sí.
1: I què és el que diferencia la migranya? És a dir, deia, bé, és que és una malaltia de per se, no?
2: Sí. Nosaltres, en neurologia, pel mal de cap, els diagnòstics els fem en base a criteris clínics, a l'anamnesi, és a dir, bàsicament a preguntar. No tenim una prova concreta que tu la facis i et doni un diagnòstic, no? Moltes vegades hi ha pacients que es diuen, escolti, per què no em fa un TAC o una ressonància a veure si tinc migranya? I no, realment, la migranya es diagnostica per criteris clínics, és a dir, una migranya és aquell mal de cap que té una sèrie de característiques, no? En general, doncs seria un mal de cap que t'agafa mig cap, no? Normalment, o la dreta o l'esquerra, encara que a vegades pot ser totes dues. És un mal de cap que normalment és pulsàtil, no? Com el batec del cor, pum, pum, pum, pum. Va amb ganes de vomitar o va amb vòmits directament, molesta la llum, molesta el soroll, molesta tot, no? I són mals de cap en general molt intensos, que incapaciten, no? La persona quan té un atac de migranya li impedeix fer les seves coses habituals.
1: Per això comentava, no?, que és una malaltia de per se i que, a més, doncs, això que és incapacitant, no?, que igual una persona diu, és que avui no puc anar a treballar o no puc anar a l'institut perquè tinc migranya.
2: Exactament, exactament. I aquest és un dels problemes, perquè com que el dolor no hi ha manera de mesurar-lo, és a dir, clar, qui sap que el dolor que té és aquell que ho viu, però no tenim un doloròmetre, no?, que tu puguis mesurar.
1: Tot i que en medicina fan dir de l'1 al 10...
2: Sí, sí, esclar, però...
1: Però, esclar, clar, però després és molt subjectiu,
2: cadascú,
1: això també.
2: Cadascú viu el dolor a la seva manera, perquè, clar, a vegades és veritat que veus pacients que dius com és el seu dolor? Ui, un 14! I el veus, dius, home, escolti, no fa cara de tenir un 14, però fora conyes, el dolor de la migranya és un dolor en general molt, molt intens i que incapacita. I que des de fora, els altres, doncs moltes vegades no el comprenen i el pacient amb migranya es pot sentir molt incomprès.
1: Mm-hmm. Quina és la causa de la migranya?
2: Mira, com es diu, estamos en ello. És molt complexa tot plegat.
1: A més, em comentava que podria ser que tingués antecedents familiars, pot ser?
2: Sí, i... Sens dubte, hi ha d'haver un component genètic, segur, perquè hi ha molta associació familiar, no? Hi ha molta gent que té migranya i que en té la mare, la germana, la cosina, la filla, l'àvia, no? Que ja els hi ve de família, i altres que no, que són ells els primers que ho tenen. Però que realment tenir migranya és perquè et toca. És a dir, com hem dit, aquest un de cada vuit els hi ve amb la genètica, com el qui ve amb predisposició per tenir hipertensió o com qui... per tenir colesterol o diabetis o el que sigui.
1: Mm-hmm. Curiós. Deia, a les causes, estamos en ello. Estan
2: sí,
1: fent estudis.
2: Molts. De fet, des de... Quan jo vaig començar a estudiar medicina, fa 25 anys més o menys, la cefalea, la migranya en general, se li feia poc cas, no? Era una malaltia com apartada, i hi ha un boom... tant en estudis de per què es produeix la migranya, com es pot tractar, que cada vegada tenim més coses, s'entén millor i se li està fent més cas, però encara tenim moltes incògnites.
1: Aleshores... Potser perquè hi ha més població afectada, s'està fent més cas?
2: Bueno, perquè està sortint a la llum, perquè població afectada de migranya n'hi ha hagut sempre, no és que ara de sobte hi hagi una plaga de migranya. El que passa és que abans, doncs bueno, el tenim al de cap o no es considerava que fos important o s'assumia que era una cosa com banal, no? o que no calia consultar perquè tinguessis mal de cap.
1: Pensava que m'anava a dir allò, bé, és que el tipus de vida que portem ara potser sí, fa que s'hagi incrementat la incidència, no?
2: Bueno, indubtablement, el tenir estrès és un factor que la teva migranya estigui pitjor. És a dir, tu tens la teva predisposició genètica a tenir migranya, i jo als pacients sempre els hi faig la mateixa conya, no? De dir, escolta, si tu fossis ric, visquessis a les Maldives i estiguessis com un marajà, doncs tindries migranya també, però en tindries de tant en tant. Esclar, això és com anar posant ingredients i fan que la teva migranya cada cop sigui pitjor, no? Doncs sí, evidentment l'estrès, el dormir malament, l'obesitat, la depressió, l'ansietat, tot això són com anar afegint ingredients i cada vegada... No? La nostra migranya es va convertint en un monstre cada cop pitjor.
1: Nosaltres, que som tafaners de mena, hem vist també que hi ha tipus de migranya, no? La episòdica i la crònica.
2: Sí.
1: Sí?
2: Això és una cosa que fem servir als neuròlegs per classificar-la i a partir d'aquí decidir quin tractament oferim, no? Perquè la migranya té dos tractaments. Un és quan tu tens la crisi, és a dir, avui et fa mal al cap, avui què fas, no? Què et prens avui? I l'altre és, molt bé, hem tractat la teva migranya avui, però és que si tens avui i demà i passat i l'altre, alguna cosa haurem de fer. Llavors és quan entrem en el que són els tractaments preventius. I per decidir quin tractament preventiu, sí que fem aquesta distinció entre migranya episòdica i migranya crònica, que essencialment és quants dies et fa mal al cap, no?
1: Uh-huh. Entenem allò que crònica és que de forma no bastant repetitiva, uh-huh, et fa mal al cap,
2: sí.
1: I l'esporàdica és, doncs, com sí, diu la paraula, no?
2: S'ha fet un tall de dir a partir de 15 dies al mes és migranya crònica i per sota de 15 és migranya episòdica. Llavors, si són entre 8 i 14 és episòdica d'alta freqüència, i si és per sota de 8, és episòdica de baixa freqüència.
1: Uh-huh. I també hem vist migranya sense aura i amb aura. Què és això?
2: Sí.
1: Anem a conèixer una miqueta més la malaltia.
2: Sí. Tornem arrere al meu discurs, que us he dit que una migranya era una malaltia que era més que un mal de cap. Sí, el mal de cap és el més evident. Però el que és un atac de migranya s'ha vist que té diferents fases... hi ha el que els diu els pròdroms, no? Que són com els avisos de que t'ha de venir un mal de cap, i cadascú té com els seus. Hi ha gent que ja s'ho veu venir, que diuen, ai, no em trobo massa bé, jo crec que em vindrà un mal de cap. I pot anar doncs, des del cansament, a somnolència, a tenir badalls, a tenir molta gana, a problemes de concentració, que dius, algú m'està passant que no em trobo bé i jo crec que m'ha de venir un atac. I després, pam, ve l'atac. Llavors hi ha el que es denomina l'aura. No? Aura és focalitat neurològica que ve associada a l'atac de migranya i que habitualment precedeix, que és com un avís de que després t'ha de venir el mal de cap. Per definició, dura entre 5 minuts i una hora i sol ser majoritàriament visual. La gent comença a veure com llumetes, com colorins, com figures allà al mig del camp visual, no? Diuen, de sobte doncs, m'apareix com una zona on no hi veig res, com si veiés amb aigües, no? Com una ombra, una visió borrosa. Això apareix, dura això, 5 minuts, 15 minuts, mitja hora, i després això marxa i apareix el mal de cap. Això seria el que diem l'aura de la migranya. Que normalment és visual, però altres vegades també pot anar d'altra manera. Pot ser com unes formiguetes a les mans, la cara adormida. A vegades fins i tot hi ha gent que li costa parlar, que no, evidentment la primera vegada que els hi passa s'espanten moltíssim.
1: Sí, clar. La primera vegada... Jo l'estic allò escoltant i dic, mare meva, la primera vegada...
2: La primera vegada que un paci... té una aura s'espanta molt perquè pensen, ostres, potser estic tenint un ictus o estic tenint alguna cosa molt més greu. I evidentment la primera vegada s'ha de consultar. Ara, clar, quan ja ho saps i ja entens que forma part de la teva migranya i que no és més problema, ja t'ho prens d'una altra manera.
1: Clar, és que, de fet, estava pensant, bé, si t'avisa, també pot ser allò, no sé, després en el tractament, abans comentava, no?, en Luis Cano, bé, es pot treballar la prevenció, evidentment, si t'avisa, si tens aura, primer t'espantaràs, però després pots posar-hi, potser, allò, pal·liatius.
2: Sí, és, bueno, és un avantatge, és a dir, tenir l'aura... Evidentment, mentre tens l'aura, doncs és un problema perquè no hi pots fer res, realment, és a dir... Pobres, els hi diem, escolta, quan deixis de veure aquells 10-15 minuts, t'has de creuar de braços i esperar que es passi. Però sí que d'alguna manera dius, bueno, ja sé que després vindrà el dolor, vaig preparant la pastilla per prendre-me-la, perquè quan abans prenguis la pastilla, més efecte fa. Això és un error que ens trobem moltíssim i que també entens el per què. Perquè molta gent diu, ostres, no vull abusar de medicació, no vull estar sempre prenent pastilles... Però és veritat que per un atac de migranya concret, quan tu t'ha de venir el dolor, quan abans et prenguis la medicació, millor, més efecte fa.
1: Mm-hmm. És fàcil diagnosticar la migranya? Deia, bé, ho fem per qüestions clíniques, allò pel que et va narrant, no? La persona que li succeeix, no sé si és fàcil allò ajustar el diagnòstic o de vegades pot, doncs, no sé...
2: Habitualment hauria de ser molt fàcil. Hauria de ser-ho.
1: Perquè hi ha una simptomatologia molt concreta.
2: Hi ha uns criteris molt clars i bueno, ja t'ho ensumes, no? Quan ve... Perquè sobretot sou dones les que teniu migranya. Hi ha una predomini molt, molt important de dones.
1: L'estic mirant malament, eh? L'estic mirant malament perquè sempre que hi ha coses dolentes acostuma a afectar més el gènere femení.
2: És veritat, també hi ha homes que tenen migranya, però la gran majoria sou dones. És veritat que en els nens no hi ha tant aquesta diferència i fins i tot sembla que potser els nens tenen una mica més de migranya que les nenes, però a partir de la menstruació i la pubertat alguna cosa hi ha d'haver por ahí amb les hormones, que és que la majoria de pacients amb migranya sou dones. I ara m'he perdut una mica.
1: No, estava dient això, no? Si era fàcil diagnòstic,
2: ah, sí.
1: No?
2: Home, hauria de ser-ho. Llavors, això, com on anava? Si un metge de família, perquè, de fet, un metge de família ja ha d'estar preparat per reconèixer una migranya i començar a fer els primers tractaments, no? Si et ve una noia de 20-25 anys que t'explica que la seva mare tenia mals de cap i que té uns mal de caps tremendos amb vòmits, doncs, home... que ha de ser, no?
1: Fàcilment ser una... podria ser...
2: Normalment és fàcilment identificable. És veritat que a vegades, doncs, com que ens basem en criteris clínics, doncs a vegades potser t'expliquen una cosa que dius, ostres, no em quadra massa, però potser sí. I el que fem a vegades, si no ens quadra massa, però pensem que sí, provem el tractament. I, evidentment, si el tractament funciona, dius, doncs clar, si funciona el tractament és que ho era.
1: Ens ha dit allò que les dones pateixen més migranya que els homes, però ara comentava, bé, si una dona jove, no? Parlava també de nens, la migranya, és a dir, quan un li, no? Debuta, són edats allò tempranes? És a dir, és, o pot aparèixer una migranya en edat adulta ja? O és
2: sí.
1: Estrany?
2: Habitualment sol debutar cap a l'adolescència, als 20 anys, 25, aquesta és la franja on més debuta. Però ja dic, hi ha migranya infantil i hi ha alguns casos, són pocs, però també ens trobem a vegades cap als 35, 40. A partir d'aquí, no dic impossible, però és gairebé impossible que de sobte un senyor gran de 70 anys comença a tenir mal de cap i diguis, ostres, migranya, no.
1: I no pot ser tampoc allò que una malaltia t'acabi allò provocant migranya? No. Una altra patologia? No.
2: La migranya és una malaltia per si sola.
1: Sí, I no és allò causa, no? Causa d'una altra malaltia, sinó que és malaltia
2: sí.
1: De per se, com
2: sí,
1: hem dit.
2: Sí.
1: Tractament, ha parlat de pastilles. Tractament farmacològic és l'alternativa?
2: Home, evidentment és una part molt important del tractament, el tractament farmacològic, però és cert que també hi ha una part no farmacològica que també és important. El cervell migranyós és molt delicat. Aleshores, els pacients amb migranya tenen una mica de desavantatge perquè necessiten rutines, necessiten horaris. Un cervell migranyós li agrada allò d'anar a dormir sempre a la mateixa hora, dormir les mateixes hores de son, fer els menjars quan toca, fer activitat física, idealment no tenir estrès, però, esclar, en la nostra societat això de no tenir estrès és com una mica... No?
1: Complicat.
2: Però sí que és important que el pacient amb migranya sàpiga que té migranya, perquè això, ostres, a vegades dius, porten 20-30 anys amb mal de cap i ningú els ha dit que tenien migranya, no? O sigui, ho han de saber... I un cop que ho saben, han de saber manegar-se amb la seva malaltia. Llavors, sí que recomanem, doncs, això, fer activitat física, una vida ordenada, no? Però no massa més, no res especial. Aleshores, clar, sí que és veritat que la migranya no és una malaltia igual per tothom. Així com la hipertensió, dius, sí, tothom té hipertensió i la mediquem i s'ha acabat. La migranya és com individualitzada. No, tu preguntes als teus pacients i cadascú t'explica la seva història, no? I entre ells a vegades es donen consells, no? Tinc una veïna que té migranya i m'ha dit no sé què. Doncs potser no et val, no? Perquè cadascú té la seva migranya, les crisis poden ser d'una manera determinada i també tenen els seus desencadenants. Perquè sempre es parla, tema hormonal, sens dubte, però hi ha pacients amb migranya hormonal i pacients que no. Els canvis de temps, okay, que si plou, sí. Que si fa vent, que si no sé què, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. També un altre mite, el tema dels aliments. Diuen, no, si tens migranya no pots menjar xocolata. Doncs no per tothom. És a dir, qui té migranya i té uns aliments concrets que li desencadenen les crisis, ja ho sap, perquè ja t'ho diu. Diu, jo m'emprenc una cervesa i tinc una crisi de migranya. Aleshores, generalitzar i dir-li, tots els migranyosos no podeu fer tal cosa o l'altra. No, sí que donem com uns consells generals, però després cadascú es coneix i sap el que sí i el que no. Ara, el que quedaria com a norma general és vida ordenada.
1: No es pot prevenir. És a dir, si has de patir migranya, doncs patiràs migranya.
2: És el que hem dit abans. El qui li toca, li toca. Ara, sí que... Tenint aquesta predisposició genètica, hem de treballar perquè tu tinguis les menys migranyes possibles i que quan tinguis una crisi sigui el menys incapacitant possible.
1: Mm-hmm. Viure amb migranya és a dir, què hem de fer quan tens una crisi? Jo sento allò persones que diuen és que m'he de tancar en una habitació fosca, no sentir res, no? Allò...
2: Sí, clar, això és la crisi de migranya si tu la deixes... sola, sense tractar. Però el nostre objectiu com a metges és que quan un pacient tingui una crisi de migranya es prengui el tractament com abans millor i tallar aquesta crisi. Vull dir, el que nosaltres volem és et prens la pastilla i al cap d'una hora, dues hores ja no has de tenir res. És a dir, és veritat que si la crisi de migranya es desborda i no la tractes a temps o, malauradament, el tractament que prens no és suficientment bo, la crisi va a tope i acabes, doncs sí, necessitant aquest repòs i llums tancats, perquè el pacient amb una crisi de migranya no aguanta absolutament res, ni llum, ni soroll, ni olors, ni res de res.
1: Mm-hmm. Entenem que en aquest temps, comentava en Lluís Cano, jo m'he especialitzat, no?, en el tema de les cefalees, de la migranya en concret, farmacològicament també es deu haver avançat força, no?
2: Sí.
1: No es deuen ser el mateix allò, els medicaments de fa 25 anys enrere que els actuals.
2: I tant, i tant. Estem, els que ens dediquem a això, estem molt contents perquè hi ha un boom, que és que, tirant anys enrere, quan jo era resident, els pacients que tenien migranya, li diagnosticaves la migranya, hi havia 3 o 4 fàrmacs orals, i després una palmadita a l'espalda. És que no hi havia res més. Ara, per sort, i no paren de sortir cada vegada més. Quan tu tens una crisi de migranya, tothom coneix els antiinflamatoris,
1: sí,
2: que és com la primera línia de tractament, no? Els típics que tothom coneix, l'ibuprofeno, el naproxeno, etc. Però hi ha uns fàrmacs que són específics de la migranya, que són els triptans, que són el que millor funciona, no? I que ostres, hi ha molts pacients que tenen migranya i no coneixen els triptans. I això una mica ens hem d'autoinculpar als metges perquè no hem fet prou difusió i els nostres metges de primària cada vegada ho fan millor, però no estan prou ben formats en migranya com per ajudar.
1: És a dir, que fem una crida des d'aquests micròfons que si vostè doncs, pateix migranya i fa molt de temps, no?, que porta uns fàrmacs, potser que faci una revisió perquè
2: sí,
1: les coses han canviat.
2: Totalment, perquè de fet ens trobem pacients que porten, i no estic dient cap exageració, que porten 20-30 anys prenent-se 2-3 ibuprofenos diaris perquè s'hi han acostumat, perquè diuen, bueno, jo porto 20-30 anys així, a mi em van dir que la migranya no tenia solució, que havia de viure amb ella, i jo ja m'he acostumat, i no és així, és a dir, no ens hem de resignar de cap manera. És a dir, hi ha molts tractaments i la solució no és prendre't 3 ibuprofenos diaris.
1: Mm-hmm. Doncs queda dit, si doncs, genèticament patiu migranya, adreceu-vos al vostre metge de capçalera, comenteu, escolta'm, deriva major a l'especialista, on sigui, però tinc entès que hi ha nova medicació, que potser és molt més eficaç,
2: sí,
1: i fem una revisió, també feina dels metges,
2: sí, sí,
1: de revisar aquestes clíniques.
2: Sí, de fet, per les crisis tenim això. I després tenia, com us comentava, els tractaments preventius, que és, sí, molt bé, avui hem arreglat la crisi de migranya, però és que, escolti, jo tinc mal de cap 4 cops a la setmana, o 5, o 6, o tots els dies. Llavors necessites uns tractaments preventius. Són medicaments que tu has de prendre cada dia, durant un cert temps, per mirar de no tenir tants de mals de cap, no? D'entrada, els primers tractaments, els capçaleres els coneixen i ja tenen soltura donant-los, però quan fallen aquests primers tractaments, aquests 2-3 primers preventius via oral, és hora que envien els pacients cap a nosaltres, cap als neuròlegs. I llavors, avui en dia, afortunadament, tenim diverses opcions, no? Tenim, per exemple, la toxina botulínica, que això la gent es queda molt sobtada,
1: sí,
2: escolti,
1: sí, sí,
2: però com que m'ha de punxar toxina botulínica per la migranya? Efectivament, la toxina botulínica no només és per estètica, i perquè se la posin les que surten a Telecinco, no. La toxina botulínica és un fàrmac que cada vegada s'utilitza més en medicina, no només en neurologia, per moltes aplicacions, i entre elles per la migranya crònica.
1: Vaja, que ens posem guapos i a sobre ens treuen la migranya. És fantàstic.
2: De fet, sí, el protocol que es fa ja al principi espanta una mica perquè són entre unes 30-31 punxades al cap, no? Vas posant una mica de botox seguint un protocol, fas com si fos un mantell, no?, al voltant del cap i de la zona del coll, i clar, punxes la zona del front i ja els hi dius, escolti, que potser el front et quedarà sense arrugues, li quedarà la cella així una mica rara, no s'espanti, no? I els resultats són espectaculars. Hi ha molts pacients que milloren molt. Passem de tenir mal de cap 20, 25, 30 dies al mes a tenir-ne 5, que és una cosa que anys enrere, doncs, malauradament, impensable. I tenim també el que es coneix popularment com la vacuna de la migranya, que no és cap vacuna, no? Però són unes injeccions que són anticossos anti-CGRP, que és una molècula que hem descobert fa uns anys que està molt implicada en la migranya, i són uns anticossos que van dirigits contra aquesta molècula concreta, no? I també ens ajuden amb el tractament. És una injecció que es pot punxar mensualment o trimestral, segons la que triïs, i també en la mateixa línia, doncs, passem de tenir 14, 15, 20 dies al mes, tenir-ne 4, 5, no?
1: Que fantàstic poder acabar una conversa, l'hem d'acabar, ho sentim allò perquè se'ns acaba el temps, però amb tan bones notícies. Esperem que la gent no sigui conformista, al contrari, que reivindiqui allò aquestes revisions i que doncs, tots plegats, sobretot aquelles persones que malauradament pateixen migranya, doncs trobin allò, viure amb migranya de la millor manera possible. Lluís Cano, ha estat tot un plaer. Fins una altra.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Molt bon dia, són les dues.

0: manera més sistèmica, pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: És dilluns 3 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
2: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats. Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
1: En aquest context, la calor dona una petita treva, però les tempestes seran les protagonistes, sobretot demà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit amb el dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xàfuga és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
2: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
1: A Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
2: I ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
1: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
2: Avui ha entrat en vigor el nou Cartipàs, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
1: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
2: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, la forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
1: Esports, Anna Freixa, bones notícies. Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
4: La nedadora catalana ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
1: El control de so avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya en un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
2: Els visitants estrangers van gastar gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
1: Doncs un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creix molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitat a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és a les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
1: Doncs aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació, com dèiem, de vies com la P7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat perduda.
2: Saurí defensa que Catalunya hauria

0: hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
1: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Helena Puigdeleta.
2: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
3: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
3: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més. No? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
2: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
1: En el capítol de reaccions seguim amb tu, Helena, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
2: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
4: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori i des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
2: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
5: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustibles de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
2: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
1: Doncs encara parlant de mobilitat, els conductors compren aquest dilluns el dipòsit a les bencineres d'arreu de Catalunya. Ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Lleida Televisió, Marc Fornells.
6: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
7: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quan gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i encara parlant de mobilitat i de carreteres, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana, des d'avui mateix, una nova campanya policial per combatre la velocitat excessiva.
0: I aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat dels col·lectius més vulnerables com els vianants i els ciclistes.
1: I és que la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana només un total de 34.000 denúncies.
0: Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat.
1: I a partir d'aquest dilluns, i a la ciutat de Barcelona, i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt, comprès entre les sortides 5 i 6, tindrà només dos carrils per sentit.
0: Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment coberta aquest estiu.
8: Notícies en xarxa.
1: Més coses, us ho dèiem en titulars, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya. No hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobren els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
0: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
1: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
0: Durant aquest matí s'han incorporat 4 mitjans aeris amb personal helitransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la Vall d'Avui.
1: 4 minuts i arribem a 3:15 i l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Savinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
9: I evidentment, recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
8: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
1: I un home de 73 anys ha mort ofegat a la piscina municipal a Jorba, a l'Anoia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda.
0: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 12 minuts, arribem a 3:15 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
11: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que, segons ha dit, no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
12: Ha habido estados que no han estado a l'altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
11: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
1: I per tant, encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. A Lleida Televisió, Cel Márquez.
13: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
14: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
13: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
1: En punt 2:15 de la tarda. Us ho dèiem en titulars, el govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa CatGirem.
0: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
1: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí.
15: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
16: Hem ampliat fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
15: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet, o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
1: Més coses, avui ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'extensió del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
17: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salellas, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica objectiu del nou cartipàs.
18: El que hem fet és que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder executar al màxim.
17: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
1: De Girona a Terrassa, una de les principals artèries de la ciutat està parcialment tancada aquests dies. El carrer Arquímedes clau en la mobilitat sud-nord. Estan obres per treballs de millora al subsol. Avui hi ha hagut una visita d'obres. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
19: Les obres del carrer Arquímedes avancen a bon ritme en aquests moments, centrades en les millores als serveis del subsol. Els treballs avancen ara de forma paral·lela en dos trams i mig de la via per poder avançar el màxim possible durant l'estiu i intentar escurçar el calendari d'execució. Escoltem el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
20: El calendari és sobre el que s'ha previst, amb l'objectiu aquest d'arribar a finals, principis de l'any vinent, però sobretot salvant la campanya de Nadal amb tema d'accessos i de mobilitat.
19: Les actuacions serviran per optimitzar la situació de les instal·lacions. Això permetrà en el futur una infraestructura més registrable i de més fàcil accés. L'objectiu és evitar al màxim el tall del carrer per un treball en el subsol. En aquest sentit, s'està treballant posant pous de registre en els carrers laterals i connectant clavegueram de més capacitat amb el col·lector de la Rambla. S'amplia així la capacitat per reduir la possibilitat d'inundacions en el cas de forts aiguats. Altres actuacions a destacar són la retirada del cablejat aeri, tant d'Endesa com de Telefònica, i la substitució de les canonades d'aigua més velles.
1: I el compte enrere ja està més que activat, tot i que des de fa mesos molta gent té marcat un dia al calendari, el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar total. Però per què genera tanta expectació? El doctor en psicologia urbana, Lorenzo, ens explica quines emocions desperta un fenomen així. 21 Ràdio, a Lleida Baz.
21: L'eclipsi solar mobilitzarà milers de persones. De fet, a les Terres de l'Ebre es preveu que vinguin fins a 1 milió de visitants per observar aquest fenomen que no es veu des del 1905 i que no es tornarà a produir fins al 2180. D'aquí ve que desperti l'interès i que tingui aquest efecte sobre la societat. Urbano Lorenzo és el doctor en psicologia de la URB.
22: Les nits habituals, el sol se'n va, des que se'n va fins que se fa realment de nit fosca, triguen com a 90 minuts. En canvi, aquí, d'un minut per un altre, el cel deixa de ser blau, pum, se fa negre. No és una nit molt i molt negra, però és prou negra per veure els estels. Llavors, aquest adonar-nos que el nostre coneixement diari de la natura no es correspon amb el que realment està passant, ens genera aquesta sensació de sorpresa, no? D'emoció.
21: Sorpresa, emoció, però també pot haver frustració. Un cel tapat pels núvols pot jugar males passades al moment de l'eclipsi.
22: Està tapat, la luminositat baixa, però el fet de no poder veure la corona del sol, no poder veure estels, etc., sembla que t'has perdut algo.
21: L'experiència de viure un eclipsi provoca una resposta emocional intensa i única, que molts només tindran un cop a la vida. Gaudir-lo amb bona companyia i amb tots els sentits posats al cel són els millors consells per aquest moment.
1: Doncs, arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. De la crònica de successos, una persona mor atropellada per un vehicle aquest dilluns a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
0: L'accident s'ha produït al pas de vianants, que ja ha tocat a la comissaria dels Mossos, i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local.
1: I un veí de Martorell, de 21 anys, ha mort a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló.
0: Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat el seu profund pesar per la mort tràgica, igual que ha fet l'Ajuntament Valencià. L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap que li han causat la mort.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI al centre de la ciutat.
0: Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els fets van passar dissabte quan presumptament un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
1: 8 minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura. I per les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra, l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una exposició que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
0: La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, també és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
1: És una crònica de David Navarro.
3: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
4: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
3: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
1: I de la cultura als esports. Que ens porta la nostra companya Ana Freixa. Bon dia, Ana. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
5: Bon dia, sí. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al saló lliure en modalitat en què és campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París després de les plates al duet lliure amb Lilou Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja a la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi después de la etapa, en declaraciones a Eurosport.
23: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así,
2: Pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
5: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mónaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen. Avui debuta el primer grup, el grup 1, amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. I el Barça femení continua amb la preparació de la pretemporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. En futbol sala, el Barça comença estat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp on farà una estada a partir del 7 d'agost.
1: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
24: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Taking Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
23: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:15.
10: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
8: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijoan.
0: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
1: En aquest context, la calor dona una petita treva, les tempestes seran però a partir d'ara les protagonistes. Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
9: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit de molt dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Gràcies, Marc. Més coses. L'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
0: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
1: I a Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
0: Ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
1: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
0: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va apujar amb l'abstenció, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
1: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
0: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquim Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es presenta al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
1: Esports Ana Freixa, Iris Tió, bones notícies, ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
1: El control de so, avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació l'Artau Bellavista i també la Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
0: Els visitants estrangers van gastar al juny gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
1: Doncs un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creixi molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
12: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
11: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
12: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
11: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa, com França i Països Baixos.
1: Aquestes xifres de visitants contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat doncs perduda.
0: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
1: És una crònica de la nostra companya Helena Puigdueta.
13: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
8: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. No serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
13: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
8: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més. No? A Europa tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
13: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
1: Seguim amb tu, Helena, perquè en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector, des de la Cambra de Comerç i veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
13: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
14: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
13: En canvi, des de FENADISMER, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
15: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustibles de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
13: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
10: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. El risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats: Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
0: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
1: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
0: Durant aquest matí s'han incorporat 4 mitjans aeris. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la Vall de Boí.
1: I l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: 2 dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda, fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur, perquè les platges estan vigilades.
17: I, evidentment, recordar que totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas, la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
16: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
1: I un home de 73 anys ha mort a causa d'una patologia cardiorrespiratòria a la piscina municipal de Jorba, l'Anoia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda.
0: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
1: Més coses, us ho destacàvem en titulars. A 4 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
18: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia que, segons ha dit, no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
19: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
18: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
1: I a Catalunya, parlant encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits a Lleida de Televisió, Cel Márquez.
20: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde Carlos Enjuanes assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
22: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
20: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
10: Notícies en xarxa.
1: És un dels titulars d'aquest dilluns. El govern que es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
0: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 d'aquests processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
1: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí. Gisela, bon dia.
5: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
25: Hem ampliat fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
5: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
1: En punt 3:45 de la tarda i aquest dilluns ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a la ciutat de Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'abstenció del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La nova estructura planteja 3 tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salelles, quan fins ara n'hi havia 6, però alhora es creen 2 noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salelles explica l'objectiu del nou cartipàs.
3: El que hem fet és que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes 4 àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder executar al màxim.
2: A destacar que l'alcalde Salelles agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a Badalona, on una empresa organitza incursions a alta mar per avistar taurons, cetacis i altres animals que viuen al Mediterrani.
0: El seu objectiu és divulgar a la ciutadania sobre quines espècies podem trobar al mar mentre n'estudien el seu comportament.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
4: Pelàgic s'ha fundat recentment pel David Jara, metge de família de professió i un enamorat de la fauna marina. A bord l'acompanyen 2 biòlegs marins que expliquen als tripulants quines espècies es poden trobar i les seves característiques. El seu propòsit principal és creuar-se amb taurons blaus, també coneguts com tintureres. Si un d'aquests taurons s'apropa, aprofiten per identificar-lo, observar el seu comportament amb els humans i recollir altres dades per a estudis científics. Escoltem a David Jara, fundador de Pelagic Expedition.
6: És un hàbitat on els científics tenen dificultat per arribar-hi. Llavors la idea és que aquestes sortides donin informació sobre aquests animals i, per tant, això ens ajudi a poder entendre'ls millor i poder protegir-los.
4: Pelagic ofereix 3 expedicions especialitzades per avistar diferents animals en cadascuna. Una per taurons, una altra per cetacis i una tercera per observar la fauna marina durant la nit.
1: 12 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Crònica de salut. Els embarassos aconseguits per fecundació in vitro requereixen un càlcul més precís del risc de patir preeclàmpsia. Ho apunta un estudi liderat per investigadors de Deixeus Dona que proposa revisar els algoritmes actuals de cribratge per evitar que alguns casos quedin infravalorats. Cugat Mèdia, Marc Castro.
7: Els investigadors han detectat que un dels principals biomarcadors que s'utilitzen per calcular el risc de preeclàmpsia pot oferir una falsa sensació de baix risc en alguns embarassos per fecundació in vitro. Per això proposen actualitzar els algoritmes de cribatge perquè tinguin en compte si la gestació és espontània o prové d'una tècnica de reproducció assistida. Segons la doctora Valeria Dono, responsable de l'estudi, no es tracta de canviar el seguiment de les embarassades, sinó de fer una estimació més precisa del risc.
21: És un canvi en com se calcula el risc, o sea, és un canvi en l'algoritme. Des del cribado que actualment se hace en el primer trimestre, per exemple, al considerar l'arteria uterina i al tenir en compte que aquest factor podria ser alterat en els embarassos de fecundació in vitro, és important perquè el càlcul de risc sigui real que s'apliqui un factor de correcció.
7: L'equip investigador treballa ara en un estudi prospectiu per confirmar els resultats i continuar perfeccionant les eines de detecció precoç d'aquesta complicació de la embaràs.
1: I la presència d'un bacteri al tumor pot ser clau per personalitzar el tractament de pacients amb càncer colorectal.
0: Ho indiquen els primers resultats d'un projecte liderat pel grup d'oncologia molecular del Vall d'Hebron publicats a l'ESMO Open.
1: I ara, moment per la cultura. Onze minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Comencem amb les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR.
0: De fet, es podrà veure fins al 6 de setembre. També és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
1: I ja la vista és el nostre company, David Navarro, i ara ens l'explica, David.
26: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tosquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
8: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
26: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
9: Més cultura, 9 minuts. Ja arribem a les 3 de la tarda al Festival de Cinema de la Terra Alta, IMFCTA. Fa 10 anys. El certamen se celebrarà a Bot fins al 8 d'agost. Va començar ahir amb un programa ple d'activitats multidisciplinars per a tots els públics. Canal T, Blanca Carol.
11: Durant tota la setmana el festival oferirà una programació que combina cinema, música, tallers, gastronomia, activitats professionals i propostes artístiques. Durant la inauguració s'ha donat el tret de sortida a una setmana d'activitats que convertirà el municipi en un punt de trobada entre professionals del sector audiovisual, creadors i públic. Ivan Massaguer és el director del Festival Infecta.
12: És l'eclecticisme que ens caracteritza i el multidisciplinari, que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que és la que vam començar a fer l'any passat, és molt important que no només sigui un festival on projectem pel·lis.
11: L'Infecta arriba als 10 anys consolidat com una de les principals cites culturals de la Terra Alta. El festival destaca per la proximitat entre els artistes i els espectadors i contribueix a donar visibilitat a Bot i al conjunt de la comarca.
9: Festival Infecta, doncs, fins dissabte vinent. I arribarem als esports escoltant Irene Mas.

0: és la nostra proposta musical d'aquest dilluns.
1: La soprano actuarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana i ho farà acompanyada pel pianista Marc Serra. Tots dos oferiran un concert amb peces de Ravel, Monpou, Toldrà i Mendelssohn, entre altres autors.
0: Doncs amb la veu d'Irene Mas, amb música clàssica, arribem als esports. 7 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda, uns esports que ens porta aquest dilluns la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. I amb una excel·lent notícia, una més. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
2: Bon dia, Jordi. Sí, la nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure, modalitat en què és actualment campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París. Després de les plates, el duet lliure amb Lilú Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a partir de les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vivès és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
3: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla. Yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
2: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà arriba i ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen i avui s'arrenca aquesta edició del torneig històrics, la 40, amb el debut del grup 1 amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. Cap de setmana amb partits de pretemporada, el Tona va rebre ahir el Barça Atlètic. Els osonencs van imposar-se al final i el Blaugrana per 2-1. Escoltem Axel Vizuete, entrenador del Tona, i Juliano Belletti, tècnic del Barça Atlètic.
4: Estem parlant del final del Barça, possiblement la millor cantera del món, en un partit d'una grandíssima dificultat, però l'equip ha estat a un nivell molt i molt alt.
5: Estem en pretemporada, 2 setmanes, con jugadores de juvenil, pocos de filial, que han jugado por primera vez juntos esta tarde, contra un equipo más mayor que el nuestro. Ya sabemos que es así por la categoría que jugaremos.
2: El Barça femení continua amb la preparació de la temporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. I en futbol sala, el Barça ha començat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp, on farà una estada fins al 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Fins aleshores, que en tingueu una molt bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut algun programa o voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar el Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que el d'avui serà Educació Vial, alumnes del Col·legi Sant Gervasi. I per cert, teniu la redifusió el diumenge de 13 a 14 hores. I també es podeu visitar la nostra seu social, que està al centre cívic de Camp Antiquet, que és el carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimecres de 17 a 21 hores, o també ens podeu trucar al telèfon 93 570 35 25. I si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust. Benvinguts a casa vostra.
1: Escoltes Barreres Fora.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril.
2: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido, artistas, Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com m'acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts en aquest bar que només obre els divendres a 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans al personal.

0: El grup encapçalat pel Manfred Mann, ara sí, el senyor, va funcionar com una formidable màquina de fer èxits. Per alguna raó es tendeix a oblidar Manfred Mann quan es fa la llista dels grans grups britànics dels 60. I se m'acudeixen diversos motius. Ningú no pot discutir la brillantor dels seus singles, però potser es perjudicava aquell aire d'intel·lectuals que haurien preferit tocar jazz. De fet, van arribar a publicar discos en llenguatge jazzístic, com si una de les dues facetes fos només un hobby. Un altre problema, eren capaços de compondre excel·lents cançons pròpies, però les discogràfiques els preferien tocant versions d'altres. He dit discogràfiques, en plural. Manfred Mann van patir les maniobres perverses de la indústria. Però no ens avancem als aconteixements. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Es cita molt poques vegades els Manfred Mann quan parlem de grups britànics dels 60. Però Manfred Mann va ser una de les formacions més sòlides, versàtils i sorprenents de l'escena britànica. El grup es va formar a Londres el 1962. Però la seva història comença uns quilòmetres més al sud, a Sud-àfrica. El seu líder, en Manfred Mann, que era el nom artístic del teclista i pianista Manfred Lubavitch, ell havia nascut a Johannesburg i era un músic profundament arrelat al jazz. Ell va abandonar el seu país natal el 1961, fugint del clima polític de l'apartheid, i es va instal·lar al Regne Unit per dedicar-se a tocar, ensenyar i escriure sobre música. A Londres, en Manfred Mann va conèixer el bateria i multiinstrumentista en Mike Hug, amb qui va compartir la passió pel jazz i el blues. Junts van fundar la primera encarnació del grup, que duia per nom de Mann Hug Blues Brothers, una banda que combinava rhythm and blues i jazz i que en els seus primers temps tenia una secció de bands sorprenentment extensa per un grup de club. Amb l'arribada del cantant en Paul Jones, el baixista Dave Richmond i el multiinstrumentista Mike Vickers, la formació va començar a rodar per l'escena londinenca fins a atraure l'atenció de productors i de segells. El 1963, i a proposta del productor John Burgess, el grup va simplificar el nom a Manfred Mann, aprofitant doncs, aquesta singularitat del nom del seu líder. Des d'aleshores doncs, van ser coneguts i ja per sempre amb el nom de Manfred Mann, simplement. Aquell mateix any, aquell mateix 1963, van començar a enregistrar els primers singles, encara molt lligats al blues. Mireu, els Manfred Mann tindrien tres etapes, quasi diria que quatre, sent les dues primeres les que em semblen més interessants i les que ens ocuparan avui. La primera etapa, que és entre 1962 i 1966, va estar marcada per la veu de Paul Jones i per una sèrie imparable d'èxits. La segona etapa, que va des del 1966 fins al 1969, ara amb el segell discogràfic Fontana, va ser igualment prolífica. El 1969, buscant un so més experimental, en Manfred Mann i en Mike Hug van dissoldre el grup i van iniciar Manfred Mann Chapter 3, una embranzida cap al jazz rock que després desembocaria en Manfred Mann's Earth Band, la seva aventura més duradora. Però avui ens centrarem en les dues primeres etapes, les del blues britànic, el beat i el pop, i comencem amb un pepinasso imparable, 5, 4, 3, 2, 1...

I comencem forts, comencem forts. Aquesta peça va acabar sent la sintonia d'un programa de la BBC. Qui t'ho havia de dir? Tu fas un tema pensant en el teu propi ego i s'acaba convertint en la cartellera musical de tot un país. Una cançó mítica. I efectivament, el 1964 doncs els arribava el primer gran èxit, aquest FI4321, que es va convertir en el tema de capçalera del programa Ready, Steady, Go, un programa musical on de fet portaven tots els patums del pop britànic van passat per aquest Ready, Steady, Go. I va ser, de fet, la porta d'entrada a una carrera pop d'altíssim nivell. Aquesta primera etapa, ja us dic, l'etapa del 1962 fins al 1966, va estar marcada doncs, per aquesta veu del Paul Jones i sobretot per una sèrie imparable d'èxits com Do Wadidi, Shalala o Pretty Flamingo. Tot i això, la convivència amb les discogràfiques no sempre va ser fàcil. Per exemple, la seva discogràfica, la EMI, pressionava perquè gravessin més versions que no pas material propi. Tot seguit, escoltarem Do Wadidi. De fet, és Do Wadidi, una de les seves adaptacions més famoses. Tractada amb l'energia que caracteritzava la banda, ells compte, eren músics formats, alguns amb bagatge de conservatori, i treballaven sovint en condicions modestes, però escolteu, tenien un talent extraordinari. There she was.

Atenció, perquè aquí els Manfred Mann van demostrar que eren capaços d'agafar un tema nord-americà, donar-li un bon massatge britànic i convertir-lo en un número 1. I sí, és aquella cançó que tothom canta, encara que ningú no recordi de qui és. Però bé, aquesta cançó és de Manfred Mann. Però com us deia, és de Manfred Mann l'enregistrament, però l'original no, era un tema original de The Exciters, un grup que havia enregistrat aquest duariririri tot just un any abans, el 1963. Moltes de les seves primeres gravacions van sortir en mono, però la qualitat interpretativa encara era brillant. I és que enregistraven els mítics estudis Abbey Road a Londres. Però aleshores, escolteu, encara hi havia classes. No tothom podia accedir a la tecnologia estèreo als estudis Abbey Road. Ells treballaven amb taules de 3 o de 4 pistes. O sigui, una cosa molt, molt senzillota. I tot i així, el resultat era espectacular. I ja us dic, eren músics de conservatori, en diversos casos, músics amb molta experiència, amb afinitat pel jazz, però igual que els Rolling Stones, per exemple, que ja hem parlat molt i molt, eren músics amb arrels profundes en el blues. Era aquella etapa en la qual es juntaven els del jazz i els del blues. I seguim. Aquest tema que sentirem ara se'n diu What Are You Gonna Do? O dit en pla directe, què hi penses fer? You know I love you, I treat you good, I try to do everything I should, but you're lying and cheating, run all over town. There'll come a day when I put you down. Tell me, baby, what you gonna do? What you gonna do? Tell me, baby, what you gonna do? How can you do it? Treat me so bad. Don't you understand? You're driving me mad. Well, there'll come a day when I will leave you. And you know, woman, how that will grieve you. Tell me, well, tell me, baby, what you gonna do? What you gonna do? Come on, try to tell me. What will you do?

0: true. I did my best, but the way you treat me make me so depressed. Do you know, baby, I treat you that way myself. And then one day you need my help. Tell me, well, tell me, baby, what you gonna do? Oh, what will you do? What you gonna do?
1: Us he posat una joia de la casa. La discogràfica, recordeu, els deia, mireu, millor versions, eh? Però ells sempre deien que no, que ells més havien de compondre. I mira, els hi va sortir una perla, aquest What Are You Gonna Do, que hem sentit també de 1964. Els primers anys de la banda dels Manfred Mann respiren jazz i rhythm and blues, i un single com Cock-a-Hoop n'és un exemple. Un exemple clar, és directe, és fresc i amb personalitat. Aquest tema fa olor de club fosc, saxos suats i un bateria que no sap el que significa la paraula suavitat. Una època primigènia i deliciosa. Aquí podem veure també la gran influència que els hi exercia en Bo Diddley. Bé, no només els Manfred Mann, també els Rolling Stones, hi ha molts altres. En Bo Diddley, que té la seva ombra sobre aquest Cock-a-Hoop.

Hem escoltat el tema Coca Hoop, que demostra l'afinitat que tenien els Manfred Mann d'aquella època amb el rhythm and blues i el jazz. Però seguim amb una altra cançó, una altra d'aquests singles meravellosos que van enregistrar els Manfred Mann, Sha-la-la, que és un d'aquests temes que entra directe gairebé sense avisar i que en menys de dos minuts ja t'ha fet moure el cul. Tot i que molts la recorden com una cançó plenament Manfred Mann, en realitat és una versió, una adaptació brillant d'un single nord-americà de les Shirelles, que l'havien publicat uns mesos abans, al març de 1964. I es van arribar fins al número 15 de les llistes d'R&B de les negres dels Estats Units. Però ja veiem que en aquella època no hi havia gaire escrúpols en esperar abans no fer les versions. Els Manfred Mann, que aleshores acabaven de triomfar amb Do What Diddy, van captar immediatament el potencial d'un tema com Sha-la-la. Van captar aquesta melodia simple però irresistible, aquests cors enganxifosos i aquest Sha-la-la del títol que qualsevol podia cantar. Quan la seva versió, la versió dels Manfred Mann, es va publicar a l'octubre de 1964, tot va esclatar. Mireu, les Shirelles la van publicar al març del 64, els Manfred Mann ho van fer a l'octubre del 64. Però la seva va arribar al número 3 del Regne Unit i al número 12 de les llistes dels Estats Units, en general, no la de les negres, de la llista Billboard, convertint-se en la interpretació més exitosa de totes les versions existents. La gràcia d'aquest Sha-la-la és que combina el millor de les dues ribes, el gust del rhythm and blues de l'original, però també el poliment del pop britànic de mitjans dels 60. El cantant en Paul Jones hi posa una veu plena de carisma, mentre que la banda hi afegeix aquell toc rítmic, precís i elegant que els caracteritzava. Això és Sha-la-la.

I més versions. Hi Lily, Hi Low. És una d'aquelles cançons que sembla arribar d'un altre temps. I en realitat, així és. És un tema que va néixer molt abans que el pop britànic. Va ser escrita per a la pel·lícula Lily, una pel·lícula de 1953. Quan els Manfred Mann s'hi acosten amb aquesta cançó, doncs pren una altra forma. En lloc del to quasi de balada nostàlgica de l'original, del tema de la pel·lícula, ells transformen aquest Hi Lily, Hi Low en una peça més viva, amb aquell toc britànic dels 60 que combinava elegància, senzillesa i un punt d'espontaneïtat pop. Tot i ser una versió d'una peça bastant allunyada del seu àmbit natural, ells solien reinterpretar rhythm and blues i pop americà contemporani. Bé, malgrat tot això, la banda aconsegueix fer ressonar natural i com si fos, doncs, una part més del seu repertori. Ells, doncs això, ells composaven moltes cançons, tot i que era la discogràfica qui insistia en que ells el millor que podien fer eren treure versions de cançons d'altres. Però bé, ells quan podien, doncs feien les composicions pròpies. La gràcia aquesta de... la gràcia que tenim a Hi Lily, Hi Low està fonamentalment, diria, que un cop més a la veu del Paul Jones, que hi posa una interpretació lluminosa, gairebé juganera, que contrasta, doncs, això amb la melancolia del tema original. El resultat, doncs, diria que és una petita joia amagada dins del seu repertori primerenc. I si el repertori de Manfred Mann ja és amagat per si, si encara en parlem d'una peça amagada, imagineu-vos. En fi, una demostració, aquesta Hi Lily, Hi Low, de com Manfred Mann podien agafar un tema d'un altre univers i fer-lo brillar dins del seu estil propi. On...

El gran èxit de la primera etapa de Manfred Mann va ser una cançó titulada Pretty Flamingo. Aquesta sí que la va portar el productor, i en aquest cas fins i tot van cridar a músics extras. Normalment, els Manfred Mann ja eren capaços de tocar tot tipus d'instruments, incloent-hi el vibràfon, trompetes, saxos, etc. Però per aquesta gravació hi van participar músics de jazz i, atenció, la col·laboració del baixista Jack Bruce, que poc després acabaria formant Cream amb Ginger Baker i l'Eric Clapton. Bé, aquesta Pretty Flamingo és una peça de pop absolutament irresistible. Pretty Flamingo és probablement la cançó més lluminosa i encantadorament pop de tota la primera etapa dels Manfred Mann. És una cançó escrita pel compositor nord-americà, el Mark Barkan. El tema havia passat per altres mans, però només quan va arribar a les del Manfred Mann, a les del grup Manfred Mann, va adquirir aquella aura especial, mig romàntica, mig cinematogràfica. El single es va publicar l'abril de 1966 i ben aviat va pujar fins al número 1 de les llistes britàniques, confirmant que aleshores la banda vivia el millor moment del seu regnat pop. Fins i tot a Espanya se'n van fer versions en llengua castellana. Nosaltres, però, ens quedem amb la de Manfred Mann.

0: what.
1: Durant un temps es deia que Bob Dylan considerava que les millors versions del seu cançoner les feien els Manfred Mann. No sé si és cert o si és un més dels molts rumors que corren. La veritat és que, revisant la literatura especialitzada, en Bob Dylan només cita explícitament el rocker sureny en Johnny Rivers com a intèrpret predilecte de les seves cançons. Però escolta, ho donarem per bo, perquè els Manfred Mann van fer autèntiques meravelles amb el repertori Dylan. De totes maneres, el que sí és incontestable és que van enregistrar innombrables versions del Bob Dylan i que moltes d'elles van entrar amb força a les llistes d'èxits. Un exemple magnífic és aquesta If You Gotta Go, Go Now, una peça curta i directa que ells converteixen en un delicat carmelet pop. Aquesta versió, aquesta If You Gotta Go, Go Now, va triomfar a les llistes, perquè té tot el que havia de tenir perquè una cançó pop triomfés aleshores. Harmonies precioses, una lleugeresa aparent que amaga un treball vocal molt fi i aquell toc pop tan característic, aquell pop britànic de mitjans dels 60. Una seducció al més pur estil Dylan. Si has de marxar, marxa ara. I si no, doncs queda't tota la nit. Així de clar. I així de modern sonava l'any 1965 quan Manfred Mann van transformar aquest tema en un altre dels seus èxits incontestables.

amb la cançó The One in the Middle, publicada en un EP de títol homònim, The One in the Middle, va arribar un gir important a la història del grup. La cançó era una coseta irònica i divertida. En Paul Jones, el cantant, anava presentant quan cantava un a un els músics, ressaltant el talent i el virtuosisme, però acabava remarcant amb un humor britànic del bo que el públic al final només anava a veure aquell que està al mig, és a dir, ell mateix, el cantant. Aquest joc meta i tan poc habitual en un grup pop va arribar a tenir conseqüències inesperades. A mitjan anys 60, els grups doncs encara publicaven EPs de 4 cançons, alguna cosa així, i aquest en concret portava el títol del tema, The One in the Middle. Però el que semblava una broma interna va activar quelcom a Amy, que ja feia temps que considerava en Paul Jones la veritable estrella del conjunt. A tot això s'hi afegia el que jo diria que era un problema d'imatge. Els Manfred Mann tenien un estil molt, diguem-ne que, d'intel·lectuals de club de jazz. Sempre ben vestits, sempre amb vestits, amb trajos, amb ulleres gruixudes, i de vegades fins i tot duien barbes, així a l'estil Abraham Lincoln. Un aire beatnik, diguem-ho així, que més que cohesionar-los, feia que en Paul Jones, que era molt més atractiu i carismàtic, destaqués encara més. Aquesta estètica de beatniks listillos era de fet una idea del seu mànager i assessor d'imatge, en Kenneth Pitt, el mateix que treballaria poc després amb un David Bowie molt primerenc. Bé, el 1966, quan tocava renovar contracte, Amy es va prendre la broma de The One in the Middle massa seriosament i va decidir apostar-ho tot per Paul Jones en solitari i prescindir de la resta del grup. Va ser un error monumental. En Paul Jones no va aconseguir una gran carrera com a solista, mentre que els Manfred Mann, amb un nou cantant, en Mike Dabo, van continuar acumulant èxits almenys durant 4 anys més. Va, escoltem aquesta The One in the Middle.

0: wants to be a star.
1: Ja amb en Mike Dabo, el grup, els Manfred Mann, fitxen per Fontana Records al 1966 i així comença la segona etapa que us vaig comentar anteriorment, la segona etapa dels Manfred Mann, just després de la marxa d'en Paul Jones i de l'entrada, doncs això, del nou cantant, el Mike Dabo. Això seria, doncs el que dic, l'inici de la segona etapa que va entre 1966 i 1969, una etapa encara molt exitosa. I tot just després, o poc després, ens trobem amb un tema com Mighty Queen, una altra versió espectacular d'un tema de Bob Dylan, una altra versió de Bob Dylan. Res de nou, milers de grups prenien el cançoner de Dylan, però ja us he comentat el rumor de l'apreciació de l'autor cap als Manfred Mann. Aquí els Manfred Mann ja ampliaven la paleta sonora i incorporaven el mellotron que tocava el propi Manfred. Va, escoltem com sonava Mighty Queen de Bob Dylan a les mans de Manfred Mann, segona etapa.

Acosteu-vos, família, que aquesta que explicaré ara és una historieta bona. Al Londres dels 60 hi corria una història gairebé de llegenda, la dels dos Jones, en Paul Jones i en Brian Jones, que semblaven cosins llunyans, però en realitat eren dues patums del rhythm and blues. I durant uns instants sembla ser que van estar a punt de muntar un grup plegats, un supergrup embrionari, abans que ningú inventés la paraula supergrup. Brian Jones, fundador dels Rolling Stones, ell buscava companys per a les seves jam sessions, a vegades musicals, a vegades psicodèliques. I sovint s'hi apuntava Paul Jones, el cantant dels Manfred Mann, el guapo, i amb una veu que podia desglaçar icebergs. Els dos, en Brian Jones i en Paul Jones, van connectar ràpid, amors compartits pel blues, adoració per Muddy Waters i un ego creatiu que podia acabar en genialitat o en explosió. I va sorgir la idea, i si fem un grup junts? Però el destí ho va impedir. En Brian Jones era en plena deriva personal. En Paul tenia propostes de cinema i contractes damunt la taula. I els Rolling Stones no volien perdre Brian, encara que ja no sabessin què fer amb ell. Així que tot va quedar en això. Una conversa, una jam i un què hauria pogut ser. Però qui era, diu que aquelles nits de Jones and Jones, aquelles jam sessions, van sonar màgiques. Però nosaltres tornem als Manfred Mann. Ja us he dit, Manfred Mann sense en Paul Jones, Manfred Mann amb Mike Dubbo, Manfred Mann Mark II, i amb un tema de títol curiós, Ha Ha, Say the Clown. Però tot té una explicació per aquest títol. Pop britànic, en estar pur, era una història gairebé de vodevil. Un home intenta seduir una noia que finalment resulta ser la dona del còmic del club on actua.

Amb el pas dels anys, es veu clarament com el so de Manfred Mann es va anar tornant més pop i menys blues. La banda, que havia començat profundament arrelada al rhythm and blues i al jazz, va acabar abraçant un estil molt més lluminós, melòdic i accessible, fins al punt que algunes de les seves produccions de mitjan 60 gairebé podrien confondre's amb el pop lluent dels Beach Boys, amb aquella suavitat i elegància vocal tan característica i tan lluminosa. En aquest context, el grup va assumir un repte important. Van posar música a la pel·lícula Up the Junction, una obra d'estètica realista basada en una obra teatral prèvia al relat, nascut en un moviment en el que el realisme social britànic era en plena efervescència, seguia la història d'una jove benestant del barri de Chelsea que, carregada de culpabilitat per la seva vida privilegiada, decideix apropar-se a la classe obrera i compartir-ne les misèries quotidianes. A la versió televisiva i posteriorment cinematogràfica, la protagonista es mou entre noies amb problemes d'embarassos no desitjats, de precarietat laboral i relacions complicades, fins a enamorar-se d'un noi treballador que li obre els ulls amb una realitat més dura. El que sorprèn és com els Manfred Mann van aconseguir posar música a aquesta història social sense perdre gens el seu encant pop. La banda sonora combina melodies suaus, cors nets i arranjaments d'una sensibilitat quasi domèstica que contrasten amb la temàtica dura del film. El tema principal es va convertir en una peça molt celebrada, una mostra magnífica de com el grup sabia capturar atmosferes i transformar-les en cançons que, tot i mantenir un toc melancòlic, respiraven llum, frescor i una bellesa molt, molt britànica. En definitiva, la cançó, en aquest cas Up the Junction, títol també de la pel·lícula, però en aquest cas la cançó ens mostra un altre vessant dels Manfred Mann, la seva capacitat per narrar històries a través del pop, fins i tot quan les històries sorgeixen dels racons menys amables de la vida.

Ja el 1968, Fox on the Run és una de les últimes grans joies de la segona etapa dels Manfred Mann, aquella que va començar quan el grup va fitxar per Fontana Records i Mike Dubow va substituir Paul Jones com a vocalista. Aquesta Fox on the Run va ser escrita pel compositor Tony Hazard. La banda la van registrar als Olympic Studios i va ser publicada com a single al novembre de 1968 i va tenir bastant èxit. Va arribar al número 5 de les llistes britàniques a principis de 1969, i si recordem, tota aquella música que es publicava en 1969, tenir un número 5 no està pas malament. La cançó, aquesta Fox on the Run, és un exemple del pop britànic sofisticat de finals dels 60. La melodia és clara, el ritme contingut, això sí, encara enèrgic però contingut, i una interpretació vocal impecable d'un Mike Dubow que no es quedava enrere envers les capacitats del seu predecessor en Paul Jones. El tema narra la història d'un jove enganyat per una dona irresistible, la metàfora aquesta de la guineu que fuig, amb una barreja d'amargor i bellesa que converteix la cançó en una peça sorprenentment emotiva. Malgrat ser avui una peça clàssica del catàleg de Manfred Mann, sovint hi ha una confusió amb una altra cançó a títol idèntic, també anomenada Fox on the Run, en aquest cas del grup Sweet, una cançó de 1974 que, a més, segurament el sector més jove de la casa la recordarà perquè apareix a la banda sonora de Guardians de la Galàxia. Totes dues cançons no tenen res a veure. Aquesta, la Fox on the Run del Sweet, és glam rock pur, brillant, sorollosa, mentre que el Fox on the Run dels Manfred Mann és una peça de pop elegant, introspectiva i molt més suau. Fins i tot el mateix compositor, Tony Hazard, s'ha queixat en diverses ocasions que, tot i que no hi ha drets sobre els títols, això és un nom que pot portar a confusió. En definitiva, Fox on the Run és una demostració final de l'habilitat del grup dels Manfred Mann per transformar composicions alienes en petites obres mestres pop. Una cançó delicada, injustament eclipsada, que, escolta, que m'agraden les dues, però és evident que la cançó de The Sweet és molt més popular que la Fox on the Run dels Manfred Mann, que aquesta és la que sentirem ara mateix.

I ja ens anirem amb Sweet Pea, una peça que, tot i no ser de les famoses del repertori de Manfred Mann, mostra perfectament l'evolució final del grup durant la seva segona etapa, ja amb el Segell Fontana i amb Mike Dabo com a vocalista. En aquells anys, el so de la banda havia anat virant cap a un pop més refinat, melòdic, acolorit, deixant enrere les arrels més crues del rhythm and blues i del jazz que havien definit els seus inicis. Aquesta cançó, Sweet Pea, té aquest aire lleuger i dolç, gairebé naïf, amb harmonies que flueixen suaument i un ritme amable no té necessitat de forçar res. Però mentre el grup continua traient singles brillants, com Fox on the Run, que hem sentit abans, com Mighty Queen, que hem sentit abans, o d'altres que no hem sentit, com Semi-Detached Bourbon Mr. James, és evident que la banda internament s'acostava al final de la segona etapa. Entre 1968 i 1969, els Manfred Mann vivien un moment de transició. D'una banda, encara aconseguien èxit de les llistes. D'altra banda, la parella Manfred Mann i Mike Hogg volien anar a molt més enllà del pop comercial. L'etiqueta de grup de singles els hi començava a pesar, i els dos fundadors, en Manfred Mann i el Mike Hogg, que ja us dic, tenien ànima jazzística, inquietuds més experimentals, s'hi sentien atrapats. Ells mateixos han reconegut que la pressió per lliurar èxits constants els havia convertit en una mena de fàbrica de hits, un camí que ja no els motivava. Així, després del 1969 i d'uns quants discos més sota Fontana, els Manfred Mann van decidir dissoldre aquesta formació i encaminar-se cap a territoris molt més arriscats, però, ho sento, molt menys interessants. Amb Mike Hogg, en Manfred Mann va fundar els Manfred Mann Chapter 3, que eren una banda, definitivament una banda de jazz rock amb secció de vents i arranjaments molt més complexos, que res tenien a veure ni amb el pop amable de Sweet Pea, ni tampoc amb el rhythm and blues dels seus inicis, ni tampoc amb les incursions pop també dels seus inicis de Pink Flamingos, etc. Aquella transformació en els Manfred Mann Chapter 3 seria al seu torn el pont cap a Manfred Mann's Earth Band, la seva aventura més llarga i consolidada. Però ja us dic que aquí a Cantiqui no ens interessa ja aquest segon bloc de la vida dels Manfred Mann, i ens quedem en l'etapa del blues, del rhythm and blues i del pop. I Sweet Pea doncs queda com una petita postal encantadora d'aquells darrers mesos, una cançó lluminosa, gairebé innocent, just abans que el grup fes un gir radical i tanqués per sempre la seva segona etapa pop. Sweet.

0: I bé, família, aquí tanquem aquest viatge pel món dels Manfred Mann, un grup tan brillant com injustament oblidat. Al partir aquí hem repassat les seves dues primeres etapes, les de, que van des dels inicis plens de blues i jazz fins al període més pop i lluminós amb Fontana. Hem descobert històries, anècdotes, cançons que van fer època i sons que encara avui ressonen com petits tresors dels 60.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions de qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana llarg.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'origen de la violència a Gaza es troba en la ideologia racista d'eliminació dels nadius i l'empaper.

0: Bona tarda, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies, com esteu?
1: Molt cansada, tinc molta set.
2: Molt cansada, passa. Però a la vegada aquesta setmana se m'ha passat una mica més ràpida.
0: A mi també, però molt més ràpida, molt.
1: Pues a mi no. I a més, a la Emma se li ha passat molt més ràpid perquè ahir no va anar a classe.
0: Com que no? Però a veure, sí, ahir vam anar tots, no? Ah, no, espera, que és que tu vas fer vaga.
2: Exacte. Ahir, pels que no us veu assabentar, tot i que crec que és impossible, va haver-hi vaga per manifestar-se per Palestina, eh?
1: I la veritat és que ha sigut la primera vegada que hem tingut l'oportunitat de fer la vaga.
0: I hem de dir que som tres, i les tres hem fet, pues, una cosa una mica diferent.
2: Exacte, però abans d'explicar la nostra experiència volem recordar unes quantes cosetes.
1: La definició de vaga diu així: una vaga és una acció que fas de forma individual o per un col·lectiu social que consisteix a deixar de fer una cosa o diverses coses dintre de les funcions del col·lectiu o individu per exercir una pressió social amb una vista a l'obtenció d'un objectiu concret.
0: Per poder fer vaga s'han de complir, doncs, uns certs requisits. Que un sindicat d'estudiants la convoqui, demanar-la 70...

0: jo vaig firmar i vaig ficar el DNI i tot, però després, com la, més de la meitat vam anar a classe, perquè vam fer classe normal. Bueno, depèn del professor, però la majoria van fer classe normal. Després va haver gent que es va quedar a casa dormint o fent el que sigui, i va haver una persona a la meva classe que va anar a la manifestació a Barcelona i no sé, millor una foto i tot.
1: És veritat.
0: Va ser molt top.
1: Doncs a la meva classe no es va fer, en plan, la nostra mestra pues, ens va dir... ens va fer una pregunta com concreta a la que no podíem dir que, no, que sí que anàvem, perquè o sigui, la gent vota, tot i que vagi al col·le, pues, perquè la gent que vulgui fer realment vaga pues, pugui fer-la. Però a la meva classe, la meva mestra ens va fer una pregunta i nosaltres pues, en plan, només va aixecar la mà dues persones, per tant no es va fer. Així que vaig haver d'anar al col·le, tinc 6 exàmens i tot això. És el que toca.
2: I bueno, després d'això ens vam quedar pensant.
0: I... jo dic que a mi m'agradaria haver fet vaga, però no tipo per quedar-me a casa. M'agradaria anar també a la manifestació amb el meu company de classe i sortir al carrer i tot, perquè tiene que estar guai.
2: Bueno, jo crec que fer vaga és això, no?
0: Exacte.
2: Anar a manifestar-se.
1: Pues sí, bàsicament. I bueno, a veure, què opineu de la gent que fa vaga només pues, per dormir? Emma?
2: No, no, mira, jo anava a l'escola normal, però en el punt que veig que només aniran 3 i per fer el mateix que faig a l'escola ho puc fer a casa, perquè jo al final vaig fer deures igual, vaig fer coses de l'escola igual. Llavors, pues, per estar a l'escola pues, estic a casa, que és més còmode.
0: Sí, claro. Ja, clar.
1: No, no te vas dir, ja. En el sofà.
2: Però vosaltres, de veritat, creieu que la vaga serveixen per canviar les coses?
1: Bueno, a veure...
0: Sí, però...
1: No, o sea...
2: Jo crec que no, eh?
1: En plan,
2: jo
1: fan manifestacions no. I ja està. Normalment no es fa molt cas. En plan, perquè hi ha moltes.
0: Ja, però...
1: En un mes poden haver-hi 4 o 5. Ja, s'han de fer, claro.
2: Jo ho sento, no. Però una vaga que fem uns alumnes ja, és... de Mollet del Vallès no afectarà res a...
1: Exacte.
2: Allà.
1: No, no, bueno. Totalment d'acord.
0: Bueno, noies... Crec que ara tots els pavos es revoltaran contra el Pere i podran fer vaga al col·le.
1: Oh, anem a callar-nos ja.
0: Exacte. Clar.
1: Bueno, millor deixem de parlar del tema i...
2: I ara sí, és el moment d'anar amb les seccions. Va sortir...

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: I de quina història ens portaràs avui?
0: Doncs avui us parlaré sobre una història d'un noi que es diu Asier.
2: Però és l'Asier d'aquí que tots coneixem o un altre?
0: Del que tots coneixem. Dit això, comencem. Ens situem un divendres a la classe de matemàtiques. L'Asier s'estava avorrint molt perquè estaven fent el camp base d'operacions en fraccions i ell això ja ho havia fet. Què feu? A. Li dius al professor si et pot posar més feina. B. T'esperes tota la classe avorrit fins a l'hora del pati.
2: Jo o a l'Asier?
0: Bueno,
3: a veure, feu el que per sentit comú tothom faria.
1: Vale, pues la B.
2: No fer res.
1: B.
2: Espera't.
0: El professor et pregunta què et passa i tu li dius que això és molt fàcil i estàs avorrit. Aleshores, el professor s'enfada amb tu i et castiga tot i castiga a tu i a tota la classe posant un examen sorpresa per aquell divendres a la tarda. L'Asier no es preocupa gaire, perquè segons ell porta bé l'examen. Quan arriba l'hora del pati, l'Asier pregunta al Pablo.
3: Puc jugar, Pablo?
4: A tu no et deixen jugar.
3: Però per què?
5: Com que per què? Perquè per culpa teva tenim un examen sorpresa de mates.
4: I saps qui ens ajudarà a l'examen, Asier?
3: El ChatGPT?
4: Doncs no, encara és una bona opció.
3: Bé, doncs si no em deixeu jugar, me'n vaig. Adeu.
4: Adeu.
0: L'Asier es va quedar l'hora del pati assegut estudiant per l'examen. Tot el dia va transcorrer correctament fins a l'hora de l'examen. Quan va arribar, tots estaven molt nerviosos, fins que el professor va dir que hi havia dos models, l'A i el B. Un era més fàcil i, lògicament, l'altre era més difícil. Què fem? A. Tries el model A. B. Tries el model B.
1: Pues la...
2: Pues la B.
1: La B.
0: La B?
1: Sí, la B, la B.
0: Doncs, estimosament, t'ha tocat el model difícil.
4: Veus? Veus? Us ho he dit.
0: Quan acaben l'examen, el professor diu que dissabte al matí ja tindran la nota. Tots els alumnes se'n van a casa preocupats per aquella terrible notícia. Mentre l'Asier, que estava supercontent perquè hi pensava que trauríem 10. Quan l'Asier es va aixecar el dissabte al matí, va entrar ràpidament al clicador per veure la seva nota. Però el que no s'esperava era aquesta sorpresa.
3: Però què? Un 0? Això ha de ser un error.
0: Què fas? L'expliques als teus pares? Sí o no?
1: No.
2: No, no,
1: no. No, no.
4: Tu calles.

0: Calles.
1: Et quedes unes hores al llit pensant i reflexionant. Per què estres d'aquella nota? Es pregunta la Sier tot el rato. Fins que el teu pare et diu que baixis immediatament. Quan arribes a baix, el teu pare et demana explicacions sobre la nota que has tret i dels nervis et mareges i caus a terra. Quan et despertes, estàs a l'hospital i davant teu hi ha el teu pare i el professor de mates. El professor es disculpa amb tu perquè accidentalment t'havia posat un 0 i el Pablo un 10, quan en realitat era al revés. Lliçó. Passi el que passi, el Pablo sempre tindrà la culpa. Què us ha semblat aquesta història?
2: Un 10. M'ha encantat.
0: M'ha encantat, a veritat.
3: Jo no entenc una cosa. Com que hi ha dues classes de mates en un dia? És a dir, fan mates i després examen de mates.
2: Bueno, jo faig dues classes de mates al dia, eh?
0: Jo també.
4: Ostres, això és una tortura.
0: Ui, jo també.
3: Em callo.
1: Bé, doncs fins aquí la nostra secció i ens retrobem la setmana que ve.
3: Adéu.

0: Hola, som els Jambam Bum Bum i estem aquí amb un nou programa de Recordem Història.
1: Com esteu, presentadors? Avui parlarem sobre l'atemptat de l'estació d'Atocha, a Madrid.
0: Tot comença l'1 de març de 2004, al voltant de les 7:37 del matí. Era un dia normal per a tots els treballadors.
1: L'11 de març.
2: Comencem bé, va, seguim.
1: 6 minuts després van esclatar 3 motxilles bomba en un tren que arribava a l'estació d'Atocha des de Guadalajara.
0: Minuts més tard va esclatar 7 bombes més diferents combois els trens de Rodalies de Madrid.
1: 4 van esclatar prop del carrer Tellers. 2 més en l'estació del Pozo del Tío Raimundo. I una última a la de Santa Eugènia.
0: En total van muntar 2 bombes. Van muntar 10 bombes, de les quals totes menys 3 van esclatar amb èxit.
1: En total van morir 191 persones de diferents nacionalitats i més de 1.800 van resultar ferides.
0: Va ser l'atemptat més greu d'Europa fins a aquell moment.
1: Madrid es va col·lapsar. Tothom volia ajudar.
2: I com ho van preparar tot?
0: El grup va obtenir explosius tipus goma d'Oseco a Astúries amb ajuda de contactes en el mercat negre. Durant 2 setmanes van fabricar motxilles bombes amb tamboritzadors.
2: Mare meva, quina bogeria!
0: Van escollir els trens de Rodalies de Madrid per la gran concentració de gent a hores punta.
1: I qui va ser el responsable?
0: Inicialment es va pensar que era una obra de l'ETA. De fet, el govern de José María Aznar va defensar durant força temps, però després, amb les investigacions, es va saber que va ser un atemptat d'inspiració jihadista. L'any 2007 es va fer un judici molt important, on es van dictar condemnes molt llargues pels principals implicats.
1: Ara, cada 11 de març es celebra el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme.
0: A Madrid s'ha construït un memorial com a monument d'Atocha, un cilindre de vidre amb missatges de condol.
1: L'11M continua sent un símbol de dolor i de solidaritat ciutadana.
3: I bé, què em sembla? Perquè...
2: Uau,
3: mare meva!
2: Uau! Uau. O sea, la necessitat és que no ho entenc.
4: Això m'anava a dir. La necessitat de matar gent, així per la cara.
1: Uau, no. Boom.
2: Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Molt bon, molt bon, molt ben triat el nom, Germans Boom Boom.
0: Nahuel, per què ressaltaves l'11 de març? Per què?
1: Perquè crec que no va ser un 1 de març.
3: Que t'has equivocat tu abans.
0: Ah, ho sento.
2: Jo crec que el Pablo, en comptes de no llegir bé, és dislèxic.
3: Poc, no, no, pot ser.
2: Fes-te les proves, sisplau.
3: Jo crec que sí.
0: Doncs fins aquí aquest programa. Esperem que us hagi agradat aquesta nova secció i fins la setmana que ve.
1: Ah.

0: Hola, bona tarda, benvinguts a Esports Estranys, el programa dels esports més bojos i inesperats.
1: Avui tenim un dels més divertits i perillosos alhora.
0: El cheese rolling.
1: Esteu preparats?
0: El cheese rolling, o cursa del formatge rodant, es celebra cada any a Coopers Hill, un turó molt empinat a Anglaterra.
1: La idea és senzilla, es deixa que un formatge rodó turó avall i desenes de participants surten corrent darrere seu.
0: El formatge és molt especial, un double Gloucester que pesa entre 3 i 4 quilos. I atenció, perquè baixa tan ràpid que pot arribar fins als 100 km per hora. Atrapar-lo, gairebé impossible. El guanyador és qui arriba primer a la meta del peu del turó.
1: I aquí ve el bo. El pendent és tan bèstia que ningú baixa corrent sense caure. La majoria acaben rodolant, fent tombarelles i xocant els uns contra els altres. Per això és tan perillós. Hi ha cops, contusions, esquinçons i fins i tot fractures.
2: Pues ha d'estar xulíssim.
3: Wow.
4: Sí.
2: Sobretot
3: ja.
2: Tu. No, fora conya, s'ha de molar molt.
0: Tot i això, la cursa segueix sent superpopular. Cada primavera hi ha gent de tot el món que viatja fins a Gloucester només per participar i per mirar.
1: I sobre l'origen, hi ha teories que diuen que ve de ritus antics de fertilitat i de canvis d'estació. Altres asseguren que es llançava objectes turó avall per reclamar terres o demostrar valentia. El que és segur és que avui dia és una tradició que barreja esport, humor i bogeria.
0: I una dada molt curiosa. A vegades, el formatge baixa tan ràpid que acaba fent més mal que els propis corredors.
1: Però justament això és el que el fa tan espectacular i conegut arreu del món.
0: Jo crec que ni en cas em llançaria per aquell turó.
1: Jo tampoc, però com aquest espectacle va molt la pena.
3: Bueno, a veure.
2: Que jo sí que ho faria, quedar-me un muntó.
3: Jo aniria a veure-ho,
4: No, ni a veure-ho. Veus com una espècie de matança, en plan...
2: Què matança?
4: Ningú mata a ningú, no? Però com que es cauen i es fan mal, en plan... Vols veure com la gent es trenca els ombros?
3: Però de la inèrcia, pues...
4: Ui, la inèrcia, calla.
5: Pots baixar com si fos un tobogán.
2: Claro.
5: Amb una bossa de basura i fas...
4: Clar, però et menges a la gent, vull dir.
3: Ja, però llavors no guanyes.
2: Igual, loco.
4: Què vols guanyar? Un formatge enorme que no t'agrada el formatge?
2: Ja, bàsicament.
3: La cosa és guanyar, no passa res.
2: A més, no creieu que quan estiguéssiu corrents com baix seria com... aniríeu corrents, eh?
4: Digo, com a la guerra.
2: Tu no podries perquè estàs una mica fònic, eh?
4: Una mica només.
6: Una mica només. Però s'està bé.
2: Pues estaria xulíssim, jo crec.
4: No, a mi no m'agradaria.
6: Jo participaria.
0: Bueno, doncs sí, fins aquí l'esport estrany d'avui.
1: Gràcies per escoltar-nos una setmana més. Ens trobem divendres vinent amb un altre esport igual de suplement.
0: Fins a la propera!

0: Hola i benvinguts. Benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, una nova secció liderada per mi, Txell.
1: I per mi, Raihana. Després de dubtar si entrar o no, al final hem decidit que sí.
0: Sí, sí, espero no penedir-me, perquè fer el guió cada setmana...
1: Estàs totalment en lo cert, Txell. No sé com aguanten.
0: En el meu cas, és el primer dia i ja he tingut jofes a les mans, tia.
1: Sí, tia, però bé, com que és el primer cop que ho presentem, creiem que us devem una bona explicació de què tracta.
0: En aquesta secció, cada divendres, us portarem una frase en un idioma diferent i vosaltres haureu d'endevinar quin idioma és i què significa. I d'on prové.
1: Després us explicarem una mica sobre aquell idioma. Només us aviso que la nostra pronunciació no serà la millor, perquè, com ja podeu deduir, us portarem idiomes que no parlem.
0: Què opineu d'aquesta nova secció? Ens teniu fe?
2: Home, doncs clar.
3: Sí, ja. Sí. A més, sembla molt interessant.
4: Exacte, sembla interessant.
2: Tinc ganes.
0: Dit això, comencem amb la secció.

0: frase que us portem avui és... el del pacanquín.
1: Alguna idea sobre quin idioma podria ser?
2: Ostres, no tinc però ni idea.
0: A veure, rebatiu. El del pacanquín.
3: A veure, a mi la... el simulat aquest que hi ha sobre la A... Bueno, clar, no ho podeu veure, però bueno.
2: És com una... com si fos la del Graus.
3: A sobre la... Sí, a sobre
0: la... És com un accent rodó.
3: Sí. A mi em sembla algo tipo... no sé, algo nórdico de...
0: Sí?
3: Por ahí.
2: Ni idea.
3: O de, no, d'Ucrània no.
2: Hola, hola, hola.
3: O d'Ucrània o nòrdic. Més nòrdic.
2: Vinga. Pues que ens ho diguin elles.
0: Exacte. Doncs l'idioma era... el noruec.
1: Exacte. Exacte, el noruec bokmål. Sí, sí, perquè existeixen dos tipus de noruec, el bokmål i el nynorsk. El més comú és el bokmål, que el parlen entre un 85 i un 90% dels noruecs. Però la veritable pregunta és, què creieu que significa la frase anterior?
3: Buah.
1: El den pakankyun. Recordeu-la bé.
3: Jo què sé, tio.
2: El den pakankyun sembla
0: anem
2: que...
0: anem a dieu... comprar pa?
2: No, no sembla que... anden para Cancún, saps? No tinc ni idea.
3: Vala, ni idea, eh? Ni idea, no sé.
0: Doncs significa... l'edat del pavo.
2: Anda! El den pakankyun.
0: Que guai. La següent pregunta havia de ser on es parla aquest idioma, però crec que no fa falta. És obvi.
1: Òbviament, a Noruega. Però ara, bé, la part més teòrica. Sabíeu que al món hi ha només 5,32 milions de persones que parlen noruec? Ni tan sols arriben a una quarta part de la població total d'Espanya. Impressionant, oi?
0: Aquest idioma prové del nòrdic antic, que parlaven els escandinaus durant l'època vikinga.
1: Però amb el temps, aquell idioma va anar canviant segons la zona i es va convertir en altres idiomes moderns, com el noruec, el suec, l'islandès...
0: I la raó, la qual existeixen dos tipus de noruec, és que Noruega va estar 400 anys unida a Dinamarca. Per això, el noruec es va barrejar molt amb el danès, i d'aquí ve el bokmål.
1: Doncs fins aquí la secció. Què us ha semblat?
2: Estàs molt bé,
3: està
2: jo crec.
3: M'ha agradat molt a mi.
2: Aprenem molt amb aquestes coses.
0: Sí, està guai, està guai. Bé, doncs, ens veiem la setmana vinent.
1: Amb un nou idioma i amb noves idees.
0: Farewell. Farewell.

0: us donem la benvinguda a la nostra secció, A què juguem?
1: Aquí us explicarem jocs per jugar quan teniu un llarg viatge o simplement no sabeu què fer.
2: Això ja ho sabem, però quin joc ens porteu avui?
1: El joc d'avui s'anomena Xufo-Xef.
2: El nom és una mica estrany, però vaja, expliqueu-nos de què va.
0: Doncs, per torns, heu de crear la recepta més fastigosa que us podeu imaginar. Per exemple, una pizza amb massa de xoriço, llenties i núvols de llaminadures.
3: Però quina combinació és aquesta?
2: Bueno, sona divertit, però fastigós al mateix temps, eh?
4: És veritat, però juguem o no?
3: Vinga, va.
2: Qui comença?
5: La Sara.
2: Exacte, va. La Sara, va.
1: A veure... Una massa de canelons.
2: Seguim.
1: Amb bròcoli.
2: Bueno, de moment.
1: I formatge blau.
3: A veure, per separat està molt bo, junt, no sé.
6: Ja. Una pregunta, no hi ha una lasanya de verdures?
2: Sí,
6: doncs
2: sí.
6: La fas de bròquil i li poses una mica del formatge blau.
2: Clar, però és tot com per capes, així, ja, saps?
7: Jo me la menjo.
2: És tot... Però, bomba. Després el lavabo, bomba, també et dic.
4: A veure, jo crec que dintre de les opcions que podem fer no és de les pitjors, però bé.
3: Vinga, va, Emma, toca.
4: Jo?
3: Sí.
4: Però cal que sigui una massa o puede ser...
2: Hombre, Emma, és pizza.
7: Una sopa.
4: Vale, una sopa amb... com es diuen els sprinkles estos de...
2: No!
4: En lloc de pasta.
3: No.
4: Què més, què més? Una mica de llenties i així per darle el toque... una salsa...
3: Ui, Emma.
2: Sí, salsa barbacoa.
4: Una salsa barbacoa, em sembla bé.
2: Quin
3: fàstic. Bueno, va, em toca. Jo crec que de massa ficaria...
2: A tu fas una pizza.
3: Què?
2: Fas pizza, tu.
3: Claro.
2: Ah, vale, vale.
3: A veure, el repte es tracta de fer una pizza.
2: Ja, la Emma
3: se
2: l'ha
3: faltat. Per què la matxula?
4: No, han dit una recepta.
2: Sí. Ah, vale.
3: Bueno, jo faig una pizza, vale? De massa li ficaria... sardines.
2: Ai.
3: Vale, però sardines, sardines crues. Així com... Per donar-li un toc de xuxi.
4: Enlatades, no?
3: Sí, claro. Després, li ficaria una mica d'enciam, que bueno, ni tan malament, okay. Per camuflar una mica el saborcillo. Mm. Després, a sobre, potser li ficaria... És que no tinc ni idea. Xoriço. M'he copiat, també, xoriço. I per acabar...
4: Algo així dolç, no? Per
3: sí.
2: Toque.
3: Un sirop de fresa, de maduixa, que no em sortirà per
4: ara.
3: Bomba.
4: Que bueno. Joana?
8: Jo, el meu és senzill, però és explosivo. Seria uns espaguetis, però en comptes de ser a la carbonara, serien amb, què sé, xocolata, vale? Xocolata amb llet desfeta, boníssim.
3: Això existeix.
2: Va,
8: no, no, espereu, perquè després té el toc de l'aioli.
3: Quin sabrosón.
8: Molt bona combi. I després, ja, per a coronar, escarbatge ja
3: dissecat.
8: Hi ha gent que s'ho menja, jo no jutjo.
3: Ja, però a Tailàndia...
6: Una opció senzilla, gelat amb ketchup.
2: No,
0: jo anava a dir gelat amb gambes, alguna cosa així.
9: Jo, vale, jo faria salmó, o sigui, el típic salmó a la planxa o al forn, el que vulgueu, amb...
3: Tu pots, Joana.
9: Amb xocolata, salmó amb xocolata, iogurt,
3: uf,
9: i cereal.
3: Ole. Ole.
2: No.
0: Bueno,
3: horrible.
2: Algú més vol fer el xef?
7: Però tot això, si tens gana, podries arribar...
2: Home, Pere,
6: ja cura per separat, No mireu els programes de cuina.
0: Pere, quin seria el teu?
7: Testicles de brau.
3: Hola.
7: Què es menjava?
0: A veure, Pere,
2: digues el teu.
7: Granotes bullides.
0: Digues el teu.
4: A mi em va sortir a TikTok.
6: Fetus de gallina.
2: No.
4: Cervells.
0: Bueno, doncs, què us ha semblat?
2: Ens ha agradat molt, però...
3: Està molt bé.
2: Però jo crec que ja és
3: hora de plegar,
2: noies.
0: Veig que ens sobra una mica de... Ah, no. Que no, no, no sobra, no, no, no sobra.
2: Ens ha donat perfecte el temps avui.
0: Sí. Doncs fins al pròxim programa de Què jugueu.
1: On la diversió mai descansa.
8: I ara us deixem amb les notícies.
10: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
11: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
12: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
13: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
14: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
15: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: partida i tornem a ser aquí.
1: Exacte, i com diu la tradició, a mitja part es fa un joc. I aquí som.
2: Sí, però hi ha una petita gran diferència, que avui el joc no l'he fet jo, sinó que l'ha fet la Claudia, així que a veure què surt.
3: A veure, espero que bé, perquè... Nois, no us preocupeu, realment, si surt malament, no crec que la Joana vulgui intercanviar-me més cops els papers, així que no tornaré a fer el joc.
1: Ostres, Clàudia, podríem començar ja, no? És que t'estàs enrotllant, bueno, com sempre, bàsicament.
3: Vale, va. Doncs avui posarem a prova les vostres habilitats teatrals.
2: Sí, home, tio, que això ja ho vam fer durant tota l'ESO.
3: Però que no és el mateix, Joana. Ara el que farem serà llegir, pues, unes frases o unes notícies, que és una notícia, però com en diferents tonalitats, en diferents emocions.
1: Però si això no té res d'especial, no?
3: Però, Emma, és que... Ah, l'acabo de...
1: O sigui, és que...
3: El repte serà, pues, això, dir-ho en diferents tonalitats.
2: Vale, vale. O sea que potser llegim una frase, una notícia a un pacient que s'ha mort a una família, però rient-nos.
3: Exacte, Joana. Bueno, esteu preparats perquè ho fareu tots, eh?
2: Sí, vale, va.
4: Vale, venga.
1: La notícia és... Ahir a la tarda, un gat va pujar al terrat d'una casa de 8 pisos i va caure fins a baix. Al caure, va passar un cotxe i el van atropellar.
4: Va. Ah, aquí comença.
2: Comença la Sier.
4: Vinga, va. Gat suïcida, estira...
2: Amb quina emoció ho fas? Espera, tinc una idea. Per què no primer ho fem i després adivinem l'emoció?
3: Vinga, va, vale. No diguis l'emoció, però has de llegir la notícia, Sier.
4: Vale. Vale, quina notícia?
1: La del gat.
4: Però si l'acabo de llegir.
2: No t'ho pots inventar.
4: Vale. Ahir a la tarda un gat suïcida va pujar al terrat d'una casa de 8 pisos i es va tirar al terra a la carretera, a l'asfalt, i va caure fins a baix, es va esclafar i per si acabés un heroic camió va passar i el va atropellar, deixant incinerant aquest fastigós gat que atentava contra la seguretat vial dels peatons, que volia acabar amb el nostre règim, amb la nostra societat, i per fi el conductor heroi va salvar-nos.
3: Seré la Loia, crec.
5: L'ha allargat una mica.
1: Sí, crec que la notícia és com que ha evolucionat, saps?
2: A veure, ja ho he explicat per ràbia.
3: No, ha evolucionat com els Pokémons.
4: Mira,
2: no, jo crec que ho ha fet amb emoció.
3: Jo crec que l'has fet amb efusivitat.
2: Amb alegria.
3: Com a
4: fanatisme, no?
2: No ho sé.
4: O diga tu, no? Algunos així.
2: Ah, que serà la teva emoció.
4: No sé, no.
2: Crec que no l'has fet
4: una secta que odia els gats,
2: vale,
4: o alguna cosa així.
2: Vale.
6: Antigat.
3: Vinga, va.
2: Emma, toma.
1: No, jo no.
3: Va, Joana.
5: Jo? Vale. Vale, mira. Ahir a la tarda un gat va pujar al terrat d'una casa de 8 pisos i què va passar? Que va caure a baix, però bueno, no passa res. El caure va passar un cotxe i el va acabar atropellant, però bueno, el gat va passar millor vida.
4: Bueno, optimista.
6: Tan ben fort.
3: Bueno, però què creieu?
2: No ho sé, és que...
3: Alegria?
1: Sí.
3: Una alegria una mica estranya.
2: Vale. Em toca. No sé com fer-ho, és que ho han fet massa bé aquests dos. Ahir a la tarda un gat va pujar un terrat i a una casa de 8 pisos i va caure fins a baix i al caure va passar un cotxe i el va atropellar.
3: Bueno, crec que és bastant clara, sí. Aquesta emoció. Tristesa, potser?
4: Alegria.
2: No, tristesa.
1: Bueno, jo crec que per últim, Clàudia, tu hauries de llegir com amb por, com si acabéssim de veure un fantasma.
3: Sí, no? La més difícil.
1: Sí.
3: Que maja. Vale, a veure. Un moment, m'he de mentalitzar. A veure. Ahir a la tarda, un gat va pujar al terrat d'una casa de 8 pisos i va caure fins a baix. Al caure, va passar un cotxe i el van atropellar.
1: Molt bé. Perfecte.
5: Crec que ens mereixem un aplaudiment tots.
1: Sí.
3: Bravo.
2: Però també crec que ja hem acabat i hem d'anar amb les seccions. Sí.

0: Hola, nois, com esteu? Nosaltres bé, com sempre.
1: Home, com no hem d'estar bé si ja és divendres per fi?
0: Bé, aquesta setmana us portem la història d'un assassí molt famós.
1: Uf, i bastant creepy, per cert.
0: Ell és Peter Curten, conegut com el vampir de Düsseldorf.
2: Ui, ui, ui. Tin, tin, tin. Comencem bé.
3: He anat a Düsseldorf.
4: El vampir ha aparegut.
0: Sí. No es dirà Janice, no, el vampir aquest?
2: No sé.
1: Peter Curten va néixer el 26 de maig de 1883 a Munich, prop de Colònia.
0: Era el tercer d'una família pobra i, com passa sovint en aquests casos, va créixer en un ambient molt dur, amb violència familiar.
1: Amb 8 anys va fugir a casa i sembla que el que va viure el va marcar molt.
0: A més, ja de petit, va mostrar comportaments preocupants amb altres nens i amb animals. I, a més, va treballar a una gossera en la qual hi va haver incidents amb gossos abandonats.
5: No pinta bé.
2: No comença molt bé la història,
5: no,
2: eh?
5: No, clar que no comença bé.
2: Jo tinc por.
1: Ell també robava per guanyar-se la vida. En algun moment, aquests actes van començar a fer-se més greus i violents.
0: Durant la Primera Guerra Mundial va ser condemnat per delictes menors, però només hi va passar uns anys. El 1921 es va traslladar a Altenburg, on es va casar i va treballar com a xòfer.
1: Però el 1929 va reprendre els crims a Düsseldorf. Peter va començar a actuar amb molta violència i va aterrir a la ciutat.
0: L'any 1929 va ser especialment actiu i els seus actes van generar pànic entre la població. La policia va oferir recompenses per qualsevol informació sobre ell.
1: El 1930 va cometre un error que el portaria a la presó. Va agredir a una empleada domèstica, Maria Bulti, que el va denunciar a la policia.
0: Gràcies a la seva denúncia, la policia va aconseguir identificar Peter, posar cartells per tota la ciutat i oferir una recompensa per la seva captura.
1: Fins i tot, la seva dona el va delatar. I en el judici, Peter va confessar diversos assassinats. Finalment, va ser condemnat a mort.
0: I així, el 2 de juliol de 1931, Peter Curten va ser executat amb guillotina.
2: Uf.
5: Però, i per qui li deien el vampir?
1: Perquè va haver una vegada que va acceptar que alguna vegada s'havia begut la sang del
5: seu. Cony! Vale, ara t'he sentit.
2: Sí, que miedito, no? És com una que ara mica. Fa por sortir al carrer.
6: Jo a Düsseldorf ja no vaig, eh?
2: No, no, jo tampoc. Bueno, hi ha un vampir aquí que sí que ha anat, crec.
0: Bé, això està tot per avui.
1: Esperem que us hagi agradat i ens veiem la setmana que ve.
0: Adeu.

0: nois, crec que hi ha hagut un petit problema i no va la música, però no passa res perquè ja són aquí la Joana i la Sier, així que...
1: Hola!
2: Molt bones tardes, presentadores, no. Què tal esteu? Després de tot l'estiu, la millor secció de Ràdio Mollet torna a estar en antena.
1: I esclar que sí, Sier, i això és perquè, a més, aquesta temporada portem un munt d'idees noves per a aquesta magnífica secció.
2: Els contagontes passarem de ser una historieta a una gran llegenda, no aspirem a molt, Joana?
1: No, jo crec que no.
3: Vinga, anem al gra, que ja tinc ganes. Què ens explicareu avui?
1: Bé, aquesta setmana farem les nostres històries tradicionals, no? Pues per no canviar molt. És a dir, com ja fèiem la temporada passada.
2: Clar, però de vegades el format serà diferent, ja ho veureu.
0: I també... Bueno, res. Què ens porteu avui, nois, va?
1: Bé, avui us hem portat una història anomenada Octubre.
2: I ara, comencem!
1: Ja havia començat el curs a Oklahoma, a l'Institut Fayette Tigers. L'olor de tardor i d'adolescent suat s'olorava pels passadissos com una plena brisa matinal. Era octubre i l'estiu ja s'havia acabat, però els alumnes continuaven sense ganes de treballar. De cop va sonar el timbre de canvi de classes i el passadís es va quedar desert.
2: La nostra protagonista, Charlotte, que era nova a l'institut, es passejava tranquil·lament per arribar a la seva classe de biologia, on l'esperava el Mr. Smith. Quan va arribar a la classe, va entrar i es va seure a l'únic espai lliure, on ningú no es volia seure mai, al costat d'en Henry.
1: En Henry era un noi molt estrany, no parlava gaire mai, sempre estava aïllat, no tenia amics, a ningú li queia bé, i a més, no feia gaire bona olor. Bàsicament, era el marginat de l'institut, li tenien fàstic.
2: La noia es va apropar i es va seure. Va treure els seus llibres de biologia i es va concentrar en la classe, però alguna cosa li va cridar l'atenció. Bé, alguna cosa no, en Henry. Es va quedar mirant-la fixament.
1: Però què mires, carallot?
2: En Henry no va respondre i va girar el cap vergonyosament.
1: Que no m'entens quan et parlo?
2: La noia es va tornar a concentrar en la classe intentant passar del carallús que tenia al costat. Després d'una llarga estona, ja va semblar interminable, la classe va acabar.
1: Charlotte es va dirigir a la seva taquilla i la va obrir. La tenia decorada amb fotos de la saga Crepuscle, un llibre, i la pel·lícula de vampirs. Quan es va fixar en el protagonista de la pel·lícula, es va posar a pensar una bona estona i... De què em sona aquest noi?
2: I bum! Se li va encendre la bombeta. En Henry era un vampir. Charlotte va pensar que el millor seria seguir-lo i buscar el seu amagatall perquè no fes mal a ningú. Aquella era una de les seves famoses idees. Després de les següents classes, la Charlotte va buscar en Henry sigilosament i el va seguir per esbrinar on es dirigia.
1: Charlotte el va seguir per tot el poble. El noi portava un pas ferm i directe. Sabia cap a on anava. Va arribar un moment en què els carrers li van començar a sonar. El parc del seu barri, el supermercat del seu carrer, casa seva.
2: Charlotte va veure com Henry obria lentament la porta de la casa de la noia i hi entrava. La noia no ho podia creure, així que va decidir entrar per investigar què feia allà dins i... Què creieu que va passar?
4: Sempre en el millor moment, tio. Sempre en el millor moment.
3: Uau, és que no es fa...
0: Però la Charlotte aquesta també és tonta, tio, perquè el segueix.
4: És del que es tracta, no? Que ja, jo sóc una amiga de... Salseo. Pues segur que entra i es fica a navallar o alguna cosa així, saps? Ja, algo superfeliz.
0: S'han trobat...
2: Disco, munta d'una superfesta, no?
0: A la seva habitació, jo què sé, s'han tret el seu llit o alguna cosa així.
3: Jo és que estic tan perduda, tio, que no sé. Necessito saber-ho, expliqueu-m'ho.
4: Vinga, va.
2: Bé, doncs això és el que va passar. Charlotte es va dirigir a la casa molt lentament. Va obrir la porta i va entrar. Es va treure les sabates per fer menys soroll i va deixar les seves coses a terra.
1: Tot era fosc, no es veia absolutament res, però s'escoltaven uns copets que venien del pis de dalt. Es va dirigir silenciosament. Va pujar les escales, curosament, amb el soroll cada cop més fort de fons.
2: Es va dirigir a la primera habitació. Va obrir la porta i... Res. No hi havia ningú. Una capa fina de pols recobria el mobiliari de la cambra, tot i que la mateixa Charlotte ja havia esmorzat allà, al matí.
1: Va entrar en una altra porta del passadís. Era la cuina i va veure que els fogons estaven encesos. Va acostar-se i es va adonar que dins la paella s'estava cuinant un bistec.
2: Encuriosida, va començar a buscar pels armaris de la cuina. Va obrir les portes i es va ficar dins del recambró on els seus pares guardaven els estris de cuina i les bombones de gas.
1: No va veure absolutament res, tret de les canonades de la pica. Però quan va tirar cap enrere, tirant el cap fora de l'armariet, va tocar amb unes cames pudents.
2: El darrer que va sentir va ser una delicada mossegada al coll i tot es va fer fosc.
1: La Charlotte, quan va obrir els ulls més tard, va veure que es trobava en una sala blanca. Hi havia una dona vestida amb una bata que parlava amb un home i una nena.
2: Li va costar saber qui eren, però finalment va aconseguir dir...
1: Pare? Bethany?
2: L'home es va girar i va abraçar amb un gest de sorpresa la Charlotte. Era, evidentment, el seu estimat pare.
1: Què ha passat, pare? On estic?
2: Charlotte, que bé que t'hagis despertat. Temíem que siguessis en coma. Veuràs... Mentre eres al bosc amb la Bethany, explorant-lo per buscar vampirs, vas tenir un petit accident i vam haver de portar a l'hospital.
1: Quina mena d'accident, pare?
2: Bé, Charlotte, mentre eres al bosc, un ratpenat et va mossegar. Resulta que era portador d'un bacteri al qual ets al·lèrgica i vas caure en coma. Però hi ha bones notícies.
1: Quines?
2: Doncs resulta que demà comences l'institut i no et preocupis, el teu amic Henry t'acompanyarà.
1: Immediatament, la Charlotte va caure de nou en coma profund.
0: Mare meva.
4: I punto.
3: Wow. O sigui, sí, sí. És que és...
1: Però no sembla la primera història.
0: On estava amagant, no ho entès?
1: Pues a la casa, no sé.
0: Ah, bueno.
4: Clar, no, és tan aciera i tan jove.
0: Molt guai, molt guai.
4: Estic, i ja està.
3: Estic al·lucinada ara mateix.
4: No, no, m'ha encantat, m'ha encantat.
1: Sí?
4: A la vostra línia, supertop.
2: Bueno, conclusió. Els somnis poden parlar-nos de les realitats més del que pensem. Jo sóc partidari de que no, però, bueno...
1: Jo crec que sí. Perquè hi ha hagut cops que he tingut somnis i després se m'han fet realitat. Però ja, també tinc somnis molt raros, de dir.
2: Clar. Bueno, diuen que té una a veure amb psicologia de què passa. Bueno.
1: Mira, jo t'explico...
2: Espera. Això no s'hauríem de dir a la xerradeta i coses així que fan coses de dades curioses. I, bueno, que no tenim programa, no de dades curioses,
1: no?
2: Ara...
1: No.
0: No, ja no.
2: Quina hem deixat les penes de tenir 3 o 4 a 0. Bueno...
1: Bueno, hi ha cops que els somnis no tenen sentit i cops que t'agradaria que fossin realitat. O a vegades no.
0: O no.
1: Bueno, i fins aquí la nostra secció. Esperem que us hagi agradat perquè d'aquí 2 setmanes vindrem amb més.
2: Adeu!
5: I si no m'estima, caga la vida. Caga la vida. Ronyonines amunt, Don Chugorri, cantem aquí a la fresca.
6: Som aquí, una setmana més. Avui us parlaré d'un artista que vaig descobrir fa poc i em va sorprendre moltíssim, el Javi Crespo.

Aquesta cançó és un dels seus últims temes del Javi Crespo, un noi de Lucena, a Còrdoba, que segur que moltíssims ja coneixeu perquè és un dels concursants d'Operació Triunfo 2025. Per si no el teniu ubicat encara, Crespo va guanyar La Voz al 2022 i després va treure la seva música pròpia. La seva primera cançó és A44.

0: Actualment, Spotify acumula prop de 30 oients mensuals. Els números encara són modestos, perquè la seva exposició gran li ha arribat ara a Moté. I a xarxes, a Instagram, ja té més de 58.000 seguidors.
1: Bueno, almenys no té tantes reproduccions com les de la setmana passada.
2: Sí, és que aquelles sí que eren molt coneguts.
0: Tot això, que és pollar-li diversos temes. I ha fet col·laboracions com amb artistes com Delgao, amb qui té la cançó Pelirrando.

Aquesta setmana ha estat un dels 4 prenominats, juntament amb el Max, la Salma i la Maria Cruz, amb qui va compartir escenari a Clavaito.

0: Què us ha semblat?
1: Home, home, molt pues, bé, no? Hi ha pues, cançons més top que la setmana passada.
2: amb menys visualitzacions, molt bé.
3: Home, una veu bonica té, no, de moment.
1: Pues sí, la
2: sí, però ara ets tu, ets molt fan de UT o com va la cosa?
0: Sí, sí, molt.
2: És que jo personalment no ho segueixo.
1: Jo tampoc.
3: No, jo tampoc.
1: Mai l'he seguit.
3: Bueno, està bé que ens informis.
2: Exacte. Allà sempre passen coses.
0: Hi ha molts xismes.
4: Una pregunta, que ho he vist. Què és això de que quejas en Operación Triunfo por el vestuario?
0: No, perquè hi ha la Rosa de vestuari, que és qui vesteixa tots, que a vegades però es fa com vestuaris com molts locos. Llavors la gent es queixa de Rosa de vestuario, no està bé, no sé què.
2: Oh, no.
0: La Rosa de vestuario falla, no sé què.
4: Ah, amigo. Els haters.
0: L'any passat, no sé quan, li va posar una falda que es veia mig cool i a un noi i poc va ser mig
1: no
0: mig part íntima, sí. O sea... Però no sé, a mi m'agrada i...
2: Bueno, doncs tu ells ja ens ho expliques, ja està. I així ens assabentem.
1: Claro.
5: Podries fer una secció de té.
0: Oh, però és que no.
2: Espera el matar.
0: Però és que durarà fins a sempre, perquè ja no hi ha
2: clar,
0: més.
2: Ah, clar, després s'acaba.
0: És que...
5: Pots anar fent
0: les pel·lícules. Sí, puc fer, pues, cada... A la secció, pues, puc dir qui ha sigut l'eliminat.
3: Bueno. A mi m'agrada més que ens expliquis les cançons dels cantants, eh?
2: Clar, així coneixem a nous cantants.
1: Claro.
0: Doncs, això... És tot sobre el Javi Crespo. Estarem molt pendents de la seva trajectòria. I si el torna a nominar, ja sabeu, a votar. Fins la setmana que ve. Adeu!

0: Bé, doncs ja estem al final del segon programa de la temporada.
1: Sí, i jo tinc una pregunta per fer-vos. A la vostra classe no hi ha com molta gent constipada?
0: Sí?
2: Sí.
0: Sí.
1: Doncs a la meva, pues, els meus companys s'han passat tota la setmana tossint i es tornen, i òbviament pues, al final m'han enganxat.
0: Però... crec que se't nota una mica, Emma.
1: Una mica, eh? Però és que era... era bestial, o sigui, es tornava un... tossia l'altre.
0: Buah, que rico.
2: Un curs de tos a la meva classe.
3: A mi m'ha passat aquesta setmana.
0: A mi m'ha passat igual la setmana passada.
4: A mi el mateix, eh?
2: Jo haig de dir que a mi em passa sempre cada principi de curs, quan ve la tardor, sempre em passa, no sé per què, i em va passar la setmana passada i
3: els canvis de temperatura.
0: Ja vale, però nois, escolteu-me, o sea, poc es parla de la vergonya que fas tornudar i sobretot mocar-se a mitja classe, en plan, tothom està en silenci i tu... saps? O sea, fa molta vergonya. Jo sempre intento aguantar-me fins al final.
1: No, no, és que a mi em passa el mateix. Però és que hi ha gent que jo no sé, no sé què li passa, però bueno. L'altre dia un company meu es va mocar tan fort que semblava una perforadora, o sigui, és que em va espantar d'una manera.
2: Vale, sí. Però després sempre hi ha la típica persona que és així.
1: Això també.
2: Buah, vale, pues, és la Clàudia, vale? Et moques i ja està, ja no ho fas més.
0: Perquè la gent arriba de tot després, eh? Ja, imagina't que se'm queda un moc aquí, ningú em dirà, Clàudia, tens un moc a la cara.
3: El JL m'ha dit, tens alguna...
0: No! Almenys t'ho ha dit,
5: A mi el JL ha vingut, li he dit una cosa de l'examen de mateix i em diu, tienes un manchurón ahí de maquillaje, haz así.
0: Hola,
4: sí, el JL et deu una mica de típics aquí, res. Ai, que tens típics.
1: No, però això d'estornudar, tio, o sigui, jo ho estic passant molt malament, eh? Però és que hi ha gent...
0: Sisplau.
3: Volia fer un concurs de tos, eh?
2: Jo,
0: sí,
2: no. Escolteu-me, jo tinc una altra pregunta, que és... Bueno, doncs
0: però, no.
2: No fem la pregunta.
0: Doncs ara sí que sí, el programa ja s'ha acabat. Només queda dir que us esperem a la mateixa hora la setmana que ve.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
0: Parlem de cuina.
3: Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina, tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

Hola, benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol viatjarem fins al 2023 per redescobrir Endless Summer Vacation, un disc que marca un abans i un després en la carrera de Miley Cyrus. Amb una veu plena de matisos i una nova mirada sobre l'amor, la llibertat i també el creixement personal, Miley ens presenta un treball madur, íntim i carregat de força. Darrere d'aquesta evolució artística hi trobem un artista que ha sabut transformar l'experiència pròpia. Avui repassem l'àlbum cançó per cançó, explorant què hi ha darrere d'aquest estiu infinit.

abans d'entrar en matèria i començar a escoltar com sona aquest disc, fem un breu repàs per explicar qui és la nostra cantant d'avui. Miley Cyrus va néixer l'any 1992 a Nashville, Tennessee, als Estats Units, en una família molt vinculada a la música. Filla del cantant de country amb Billy Ray Cyrus, va saltar la fama mundialment amb només 13 anys gràcies al seu paper protagonista a la sèrie Hannah Montana de Disney Channel, que combinava ficció i música i que la va acabar convertint en tot un fenomen global. Però aviat va voler desfer-se d'aquella imatge infantil i controlada d'una estrella de Disney Channel, iniciant així una transformació provocativa, artística i personal que l'ha portat a explorar diferents estils musicals, des del pop més comercial fins al rock més dur, passant per altres estils com el country alternatiu, el soul i la música electrònica. Miley ha sabut fer del seu art una eina per expressar la seva identitat

acabem d'escoltar Flowers, que podríem dir que és una de les cançons més destacades d'aquest Endless Summer Vacation. Aquesta cançó va néixer com un himne d'empoderament i amor propi, una resposta directa a una etapa difícil de ruptura. Miley reivindica la capacitat de florir per un mateix, sense dependre de ningú més per sentir-se complet o feliç. Sens dubte, un tema que va aconseguir escalar les primeres posicions arreu del món i que la va portar a guanyar 2 Grammys, el de millor interpretació pop en solitari i el de millor gravació de l'any. Ara donem pas a Jaded, una cançó on la de Nashville explora la frustració i la decepció que poden sorgir després d'una relació complicada. Amb un to més íntim i melancòlic, Jaded parla d'aquella sensació de desgast emocional quan l'amor es torna confús i les expectatives no es compleixen. Tot un moment sincer i cru dins de l'àlbum que ens apropa a la vulnerabilitat i la reflexió personal de l'artista.

Miley Cyrus no només és una artista que canta i actua, sinó que és també una activista ben compromesa. Al llarg de la seva carrera, ha utilitzat la seva fama per donar veu a causes bastant importants, com són els drets LGTBI, la salut mental i la protecció dels animals. Aquesta faceta ens mostra que darrere de la seva imatge d'aquesta superestrella hi ha una persona que lluita constantment per la igualtat i la justícia social. Ara, però, passem al següent tema, que es titula Rose Colored Lenses, una cançó on Miley ens parla de quan veiem les coses d'una manera més bonica del que són, quan l'amor ens fa posar-nos unes ulleres de color rosa. És una cançó tendra i plena de nostàlgia que parla de com a vegades preferim mirar el costat més dolç de les coses, encara que no sigui del tot real.

acabem d'escoltar aquest Rose Colored Lenses i ara ens preparem per veure com sona Used to be Young, un tema molt especial dins d'aquest àlbum Endless Summer Vacation. Aquesta cançó no deixa de ser una mirada honesta i profunda de la nostra cantant sobre el seu propi passat i la manera com ha canviat al llarg de tots aquests anys. En un moment de la seva vida en què ha viscut l'èxit des de molt jove, però també en moments complicats i molt públics, Miley reflexiona sobre les experiències que l'han fet créixer, aprendre i canviar.

amb aquest Used to be Young es mostra l'evolució de la nostra artista des d'aquell moment en què la vam conèixer a la sèrie Hannah Montana. Un artista que ha sigut protagonista de diverses polèmiques al llarg de la seva trajectòria quan va adoptar aquest estil més provocador que deixava enrere la seva imatge més infantil. Potser un dels moments més sonats va ser durant la gala dels premis MTV Video Music Awards a l'any 2013, on va actuar sobre l'escenari, recordem, amb en Robin Thicke, i bueno, el twerk que va fer va causar bastant d'escàndol. Però bueno, continuem el nostre viatge per aquest disc, que és un disc que combina la frescor de l'estiu amb moments molt personals. You és un tema que Miley va escriure en un moment de gran sinceritat. De fet, la va presentar abans de la sortida del disc a l'especial de cap d'any de 2023 que va emetre la cadena NBC.

I ara us porto Handstand, una de les cançons més vibrants i plenes d'energia d'aquest àlbum. Aquesta peça reflecteix perfectament l'esperit de la portada de l'àlbum. Si no l'heu vista, l'heu de veure. Llibertat, frescor i aquell sentiment d'alliberament positiu.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I el laboro de la càmera. Entenc que el laboro de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Seguim el nostre camí per aquest repàs al que és el vuitè disc de Miley Cyrus titulat Endless Summer Vacation. Un disc que, recordem, va sortir a la llum el 10 de març del 2023 i que ens mostra un costat més madur i personal de la nostra cantant de Tennessee. Recordem breument qui és Miley Cyrus. És una cantant i actriu nord-americana que es va fer famosa gràcies a la sèrie de Disney Hannah Montana. Però més enllà de la imatge de la noia de Disney, Miley ha sabut reinventar-se constantment, explorant estils musicals que van del pop al rock i fins al country. Va néixer el 23 de novembre de 1992 i una anècdota curiosa és que el seu nom real és el de Destiny Hope Cyrus, però el seu pare, el cantant en Billy Ray Cyrus, li va posar el sobrenom Smiley perquè sempre somreia i així és com va acabar dient-se Miley. Si més no, donem escolta al pròxim tema que porta per títol River.

quina intensitat en aquesta cançó. Ella mateixa va dir que la va escriure quan la seva vida estava feta a tot un desastre i que River és com una pluja d'energia que renova i ho neteja tot. D'altra banda, amb Violet Chemistry, que és la següent cançó que escoltarem, la nostra cantant ens convida a explorar aquella connexió intensa que es genera entre dues persones que s'entén que tot flueix amb molta naturalitat.

Musicalment parlant, Violet Chemistry té aquest toc més funky i electrònic, amb una producció que ens recorda a alguns sons dels 80 i els 90, però amb un aire molt actual. És una peça que combina sensualitat amb moviment i que manté aquesta dualitat tan present a l'àlbum, entre el dia i la nit, entre el control i el desig. I ara ens centrem en un dels temes del disc que, tot i ser el més curt, ens porta una col·laboració entre Cyrus i la veu de la gran Sia, tot i que no canta gaire, però sí aporta un bon toc en els cors. Amb una base rítmica densa i una atmosfera tensa, Muddy Feet trenca amb el to més suau d'altres temes del disc i ens recorda que Miley no només canta l'amor, també canta la traïció, la ràbia i la llibertat de marxar, cosa que va donar a parlar sobre qui anava dedicada a aquesta cançó.

Després d'aquesta explosió emocional que ha estat Maddy Feat, ara fem un pas cap a un terreny més íntim i també més vulnerable. Amb la cançó Wild Card, Miley es despulla emocionalment per reconèixer que no sempre pot ser l'estabilitat que algú espera. Ella es presenta com una mena de carta salvatge, una persona que pot estimar intensament però que també pot marxar sense avís. La cançó gira al voltant d'aquesta dualitat entre el desig de connexió i la por o la impossibilitat de comprometre's del tot.

Ara fem una pausa entre tanta intensitat i ens deixem portar per una cançó que ens convida a imaginar. Parlem de Island, un dels temes més delicats d'aquest Endless Summer Vacation. Amb un títol tan senzill com suggerent, Island juga amb la metàfora d'una illa, aquell lloc aparentment paradisíac, tranquil i desconnectat del món. Però darrere d'aquesta calma, Miley es pregunta si realment és un espai de pau o més aviat una forma de solitud. Musicalment, la cançó té un aire més tropical, amb una producció minimalista que ens fa sentir com si estiguéssim asseguts a la vora del mar mirant l'horitzó.

Una cosa que pot arribar a sorprendre a més d'un és que, tot i l'èxit mundial d'aquest Endless Summer Vacation, Miley Cyrus no ha fet cap gira per presentar aquest disc. En un moment en què la majoria d'artistes doncs, aprofiten l'impuls d'un nou àlbum per sortir de gira, la Miley ha decidit fer just el contrari, que és quedar-se quieta. I no és per falta d'ofertes o d'energia. De fet, ella mateixa ha explicat que té la capacitat física i les oportunitats per fer-ho, però que no en té el desig. I arribem al final d'aquest viatge emocional que és Endless Summer Vacation amb una última cançó, però no pas una qualsevol. Tancarem aquest capítol escoltant el tema que tanca el disc i que es titula Wonder Woman. Aquí la nostra Miley rendeix homenatge a totes aquelles dones valentes, aquelles que sovint porten el món a l'esquena amb un somriure i que semblen indestructibles, però que en silenci també es trenquen. Ens retrobem ben aviat amb més històries, més veus i més curiositats per compartir. Que vagi bé!

T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 529. Una salutació, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem els dijous per la nit per Ràdio Mollet, amb redifusió dissabte també per la nit, i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les plataformes habituals de podcast.

Avui arrenquem amb el duo que formen Yasushi Yamashita i Asuna, reconeguts productors japonesos de música ambient que uneixen forces en un treball titulat Before Sunset, Street Corner, Cafe, Favor.

El segell polonès Kano Kano és qui publica aquest treball dels japonesos Yasushi Yamashita i Asuna. Només 200 còpies en vinil. Continuem amb una altra col·laboració, en aquest cas la del productor danès Lauch i el valencià Wormth, en un treball publicat el passat mes d'octubre sota el títol de Shadows in Blue. Això porta per nom Permafrost.

I continuem amb més col·laboracions aquí al Núvol de Fum, ara amb la de Felicia Atkinson i Cristina Banzú, que en la seva tercera entrega del seu projecte Reflections, titulada Water Poems. Aquí trobem spoken word, gravacions de camp i una instrumentació electroacústica que convida a perdre's pels seus racons.

grass grows, a vast expanse. Changing color.

How can a person dream?

0: shines for an eternity.
1: Shines for eternity.
2: Estàs escoltant Núvol de Fum.
3: I ja vam presentar la setmana passada el treball de Laura Canel amb el seu Aurorae, un estudi d'escales i tonalitats medievals a través de l'orgue de tub, violoncels, violins i de més, en un treball drònic i calmat.

Doncs això era Laura Canel des del seu Aurorae, aquestes tonalitats medievals amb aquesta instrumentació electroacústica. Tancarem ja el programa d'avui i ho farem amb més drons electroacústics, en aquest cas de la mà del trombonista de Los Angeles, Matt Barbier. Recentment ha publicat un disc a Discret Archive titulat Is This the Land I Wish Dead to Find Me?

Doncs a Matty Barber i aquest Is This the Land I Wish Dead to Find Me arribem a la fi del programa d'avui, el número 529 del Núvol de Fum. Ja sabeu, com sempre, que tindreu la repetició aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit i també que tindreu disponible el podcast, així com tots els altres, en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les plataformes habituals de podcast.

Jo, sense més que afegir, m'acomiado ja de vosaltres i ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles constantment. Aquests xocs generen càrregues elèctriques de manera similar al que passa dins dels núvols durant una tempesta. Quan la diferència de càrrega és prou gran, es produeix una descàrrega elèctrica, un llamp. El resultat és una escena impressionant, amb llamps brillant dins d'un núvol de cendra fosca que surt d'un volcà. Aquest fenomen pot produir-se tant de dia com de nit, però és especialment visible en la foscor, quan els llamps il·luminen la columna eruptiva. Tot i que sembla gairebé sobrenatural, és un procés completament físic que combina geologia i electricitat atmosfèrica.

0: Hola a tothom, això és Pals i Botes, l'espai de divulgació i informació del Club Muntanyenc Mollet. Des dels estudis de Ràdio Mollet us parla en Carles Matuté i us donem la benvinguda a aquesta nova etapa que volem que sigui amena, interessant i, si pot ser, també una mica divertida. Per començar, avui parlarem d'orientació. Tots els que sortiu a la muntanya sabeu més o menys on voleu anar, però també és important saber com arribar-hi. I és aquí on entra el tema d'avui. Actualment estan molt de moda uns fòtils anomenats GPS, que funcionen amb bateries i que un cop carreguem el trac ens marquen el camí. I tot va bé fins que deixa d'anar-hi, perquè de vegades, per causes desconegudes o no tant, l'aparell deixa de funcionar. Perquè s'ha acabat la bateria, o pitjor encara, perquè ha caigut a terra i s'ha espatllat. I llavors què fem? Potser haureu sentit parlar, els veterans segur que sí, de tres eines molt més senzilles: la brújula, l'altímetre i el mapa de la zona. Tenen un avantatge important: no funcionen amb bateries i si cauen a terra continuen funcionant. El mapa cal saber-lo orientar, col·locant-lo cap al nord. Per fer-ho, fem servir la brújula. El mapa és una representació plana del terreny, on hi trobem les corbes de nivell que, amb l'ajuda de l'altímetre, ens poden ajudar a saber exactament on ens trobem. Tot això, però, no s'improvisa. Cal aprendre-ho i practicar-ho. Per això, l'ECAM, l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, organitza cursos de formació coordinats per les entitats o la vegueria. Si us interessa, estigueu atents a la web del club, on s'hi publiquen aquesta mena d'activitats. I un consell final: no comenceu la casa per la teulada. Si sou usuaris de GPS, perfecte, però porteu també dins la vostra motxilla una brújula, un altímetre i el mapa de la zona. Us podeu estalviar més d'un mal de cap. El proper dia parlarem de què cal portar a la motxilla, els imprescindibles.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora a tothom i molt bon any. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, el que es ballava al Vallès. I us desitjo un molt bon 2026. 1 de gener del 2026. 26! Mare meva, fa 26 anys que vam estrenar el mil·lenni. Vinga, va, doncs fem una cançó del mil·lenni anterior fins l'any 1979. Una cançó de molt bon rotllo perquè tingueu molt bon any. Us ho desitjo de tot cor des de Ràdio Mollet, tots nosaltres. Vinga, va, YMCM de Village People. Comencem el programa i comencem l'any amb bona música. La, la, la. La, la, la, la, la.

Tenerife. Us en recordeu del Força Barça, que feien allò de la Lliga passa per Tenerife? Aprofitant aquesta cançó. Vinga, va, YMCA, Village People, 1978. Cançó de bon rotllo per començar l'any. Com l'acabé ara? Des de l'any 2000. El King Get You Out of My Head, de la Kylie Minogue. Aquesta ho va rebentar molt. I com que és programa d'any nou, doncs vinga, va, anem a posar una miqueta de musiqueta de ball. Hi haurà una mica de tot, 70, 80, 90, 2000, ja sabeu. El que es ballava, balla, som-hi! La...

La recordàveu, eh? Vinga, va. Una altra cançó molt bona és la Corona amb el seu Rhythm of the Night, des de l'any 1994. Corona, estas son Rhythm of the Night. Espero que tingueu molt bon any. Vinga, va, Corona.

This is the rhythm of the night. Corona des de l'any 1994. I del 94 ens anem fins al 97 amb la gala i el seu Free From Desire directament des d'Itàlia. Vinga, va, que avui tenim programa especial del 1 de gener del 2026. Una mica de bailoteo del bo. Vinga, va, som-hi!

Ui, la gala des de l'any 1997. Bon rotllo de cançó, eh? Vinga, va, anem fins l'any 1978 amb un clàssic de la música disco de final dels 70, que és ni més ni menys que la I Will Survive de la Gloria Gaynor.

Lay Down and Die, una cançó de superació, I Will Survive, sobreviuré, mira, malgrat les coses que passen a la vida, no? Una cançó clàssica de cap d'any, d'any nou, com la que ve ara, que m'encanta, que és el Living on My Own, del Freddie Mercury, del seu àlbum en solitari des de l'any 1985. Living on My Own. So lonely.

0: Living on My Own, des de l'any 1985. El Freddie Mercury es va sorprendre amb aquest àlbum en solitari. Bueno, es va sorprendre a nosaltres i el mateix Queen, perquè va dir, ostres, ens deixes? Però bueno, va, ho van solventar. I tot va quedar amb això, amb una anècdota. I va, última cançó, la primera mitja hora, el Shine On de Rio, des de l'any 2008. Cançons de bon rotllo avui, que és cap d'any, no, any nou.
1: I'll watch the sunrise.
0: Rio.
1: One point me have been made clear. Love I go spread on the world, you know.

0: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial. Com anem? Com va el primer dia d'any? Com ha anat aquesta primera mitjoreta de bona música a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès? Sé que estem al mes de gener, el dia 1, però bueno, ens anem amb una cançó que ens transporta fins a setembre dels Earth, Wind & Fire des de l'any 1978. Avui, com que és un programa del primer de gener, fem una miqueta de música clàssica, dir-ho així, de cançons de festives per començar un any nou. Estem al gener, setembre, però bueno, va, que tingueu bon any. Segona mitja hora.

Man, back in my rollo cançó, eh? Herbin and Fire, September, des de l'any 1978. Vinga, va, anem del 78 fins més actual, a l'any 2006, amb el grandíssim French House DJ Bob Sinclair, el seu Wall Hold On. Esperem que aquest any el món vagi una miqueta millor que l'any passat. I el Wall Hold On, aguantem-ho, va.

Hold On, Wall Hold On, que aquest any li vagi molt bé al món. Wall Hold On, David Guetta, ai, perdó, Bob Sinclair, David Guetta ve després, no m'equivoco. Vinga, va, continuem amb una cançó que també dona molt bon rotllo, Sun Is Shining. Els Funk Star Deluxe, l'any 1999, van agafar una cançó de Bob Marley, que es diu Sun Is Shining, i van fer aquest remix Electric House. Eurodance, vinga, va, una miqueta de bon rotllo per aquest bon any. Sun Is Shining, Funk Star Deluxe i Bob Marley, som-hi!

sun is shining. Doncs vinga, va, que el sol brilli i ens porti un molt bon any, un molt bon 2026. Us ho desitjo tot el cor, també me'l desitjo per mi, eh? No et pensis. Vinga, va, ara sí, anem amb David Guetta i el The World is Mine. Avui estic molt com el món, no? Doncs vinga, va, com que és dia 1, que tot el món vagi bé. The World is Mine, David Guetta.

World is Mine. Quina mega cançó, eh? Aquest David Guetta en sap de fer-ne de coses. Des de l'any 2004, The World is Mine. Vinga, va, continuem. Anem amb Fa Gens Molt des de l'any 1999 amb el seu Turn Around, una cançó molt xula. Turn Around, si la situació està complicada, doncs va, comencem l'any i dona-li la volta. Turn Around. Hey, what's wrong with you?

Catch a Turnaround. Fa gens molt, des de l'any 99. Vinga, va, Turnaround. I seguim amb el programa amb una cançó molt xula. And Up and Down, Don't Fall in Love with Me, des de l'any 2001, de Billy Moore. Billy Moore, and up and down, and up and down, and up and down, and move your body.

En up and down, en up and down, com aquella discoteca a Barcelona, l'up and down. I com prova el primer dia de l'any, aneu molt amunt i avall, aneu molt up and down. Vinga, va, farem l'últim ball del primer dia del mes de gener del 2026. Marxarem fins l'any 1978 amb la Donna Summer i el seu Last Dance. De tot cor, us torno a repetir que tingueu molt bon any. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès i marxem amb la Donna Summer i el seu Last Dance. Fins la propera setmana.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink Deville o Willy Deville. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

0: Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day I'm learning more. Higher ground. The more I learn, the less I know about before. Recordes, Coco? The less I know, the more I wanna look around.
1: Digging deep for clues on higher ground. Cocodril Club.

That She Wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història el What is Love.

Radis off. Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa d'avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus Cantos Gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

0: aquí, els oients habituals d'aquest temps de Ràdio Musical Riba, igual deuen estar pensant, això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris, i possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents, i qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances.
1: Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
0: Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

0: what you do to me.
1: Però tenia molta gràcia.
0: In your arms so tight.
1: Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook Kind of Feeling.

Hook and a Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat, que molt sovint utilitzava clàssics, ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup, un grup de laboratori que es va dir d'Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: Hey, baby.
1: Hey,
0: des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bueno, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
2: Diri Ganarà.
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estiu, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu, que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: quina història, no?
1: És Proyecto Uno.
0: El grup es deia Proyecto Uno. I la cançó, El Tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx.
2: No pares, sigue, sigue, no pares.
0: Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Freed from Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava Apaga el televisor i enciende tu transistor. Sí.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration.

banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I, a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a sessió de ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte. Oh!

Una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo, la Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

el bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... It's a happy, happy world on a happy, happy day. It's a world in harmony with our world. 1998. You've only got to wish all that your dreams. Aquest era un món feliç. Happy World. El grup Blue for You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano, i així es va mantenir durant 10 anys fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido. ¿Quién me...

0: pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

Sí, és clar, era Ricky Martin. I la Copa de la Vida. La Copa és la bendició. La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important 2 anys consecutius. 1999. Living la Vida Loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El prove. Prove, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Bega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.
2: 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want to...
0: No perdis la sintonia, Cocodril.

0: Festa Major 2026.
1: Un any més, Ràdio Mollet et porta la festa a casa. Els dies 15, 16, 17 i 18 d'agost, programació especial de Festa Major en directe entre les 6 i les 8 de la tarda des de Plaça Catalunya. Ens acompanyaran les colles de Morats, Torrats, Diables, Geganters i Castellers. També us oferirem la retransmissió d'alguna de les proves puntuables més emblemàtiques de la competició, com la fartada, l'estirada de cotxe i el camió. I com no, el pregó de Festa Major. Si no pots o no vols sortir de casa, escolta la teva ràdio. Ràdio Mollet.
0: Festa Major 2026.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. Al programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000.
2: ¡Vámonos!
1: Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

0: Ay, cómo me duele el amor, corazón espinao, fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Maná, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: ¡Bomba!
2: La canción del verano.
1: ¡Un movimiento!

Ets molt maca. I ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de la

CDG. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye Bye va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Din Tai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Dragostea Dintaire, el grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tilé. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh. Això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajo en corra, pasa gallina, hoy pasa menino. Opa, yo viajo en corra.

0: i més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia de ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma.
1: Opa, yo viajé un corrà.
0: Anem al 2007.
2: Si fueras...

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives.

Caminando por la vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy The Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera. I kissed

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba. Don Omar.

0: estàs ballant amb el coco, eh? És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
1: Amb l'Albert Malla.
0: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Pego.

Però, sens dubte, l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment surt.

Vinga, que anem en cavall. L'èxit de PSY. Open Gangnam Style.

Hey Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte. Enrique Iglesias es va endur la palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser The Happy.

0: un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava Sofia.

la Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units. Ai...

Despacito. Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando. Com tens el corazoncito, Coco? Però ens estem apropant a l'actualitat. El 2018... Voy a...

0: tothom. Ei. El que voldria és tenir...
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
2: La Rosalía en català, però amb el títol de... Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
2: El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies d'amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. Ja no le copio nada. L'estiu del 2021 havíem millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu Cold Heart.

0: Sons.
1: Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que per cert va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Ai.

0: Escolta, Zicat.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del por.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrock.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: viure dins de mi.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Escoltes, Icar.
1: Yo. I'm a ex-crash out, ex-emotion.